0: Con la hija pequeña, la escritora francesa Fátima Das se ha consolidado como una de las voces de la nueva literatura en Francia. El éxito de esta historia, una joven musulmana lesbiana en el París actual, fue tal que tuvo hasta adaptación al cine, dirigida por Hassia Hirsi.
1: ¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas?
2: Me enamoré de una de mis compañeras de instituto.
0: Un retrato de una chica lesbiana, musulmana, que vivía en las banlieues parisinas. Un libro que conectó con muchas mujeres y que se convirtió en un éxito editorial.
3: Sí, en tout cas, il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que...
0: Tuve que asimilar el impacto mediático. Publiqué mi primera novela con 23 años y todo fue enorme. Necesitaba entender lo que había pasado y aprender a protegerme. Por eso han pasado 5 años. Reconoce la autora francesa que ahora vuelve a publicar otra novela, de nuevo con la editorial Cabaret Voltaire. Se llama Jugar el juego, donde da el salto de la autoficción a la ficción. Me cansé de la exposición que implica la autoficción. En esta novela quería explorar otra cosa. Aparecieron personajes y quise contar la historia de un grupo de amigos. También quería reivindicar mi derecho a la ficción y a no quedarme encerrada en lo autobiográfico. Insiste Fátima Das que lo que sí repite es contar la adolescencia en una novela de iniciación de madurez de un adolescente en el instituto de un barrio en las afueras de París. Me siento muy cercana a la adolescencia. Es un periodo de extrema vulnerabilidad que te marca de por vida. Quería hablar de jóvenes de barrios populares muy unidos entre sí, pero con trayectorias distintas. A través de sus vivencias, la autora hace un retrato duro de la escuela republicana y de cómo no se ha trabajado por pulir el racismo y el clasismo de la institución.
3: Por ejemplo, los términos como racismo sistémico a la escuela, no los había.
0: Un sistema que clasifica, que ordena, que decide quién tendrá éxito y quién no, sin escuchar el deseo de los adolescentes. Además, se insiste en una meritocracia que no existe, nos dice la autora, que se pregunta en esta novela por el éxito y habla de temas como la amistad femenina.
3: Sí, es muy importante, estaba ya presente en el primer roman.
0: Tendemos a idealizar el amor romántico y olvidamos la fuerza de los vínculos entre amigos, que esos tienen y transforman, dice la autora, que confiesa que necesita leer en voz alta todo lo que escribe. Ese es el secreto de que sus novelas sean vivas, parezcan reales y tengan un ritmo tremendamente joven y político.
4: La hora extra.
5: ¿Forma una familia o no? ¿Das ideara o aspara? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar? O fer vida aquí. Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: A la cadena SER i SER Catalunya.
12: Què tal? Molt bon dia. Diumenge 26 de juliol, dia en el que notarem un descens de les temperatures a causa de les pluges. El temps per avui també es preveu inestable. Què hem d'esperar? Núria Saró, què tal? Bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Han baixat les temperatures, es nota ara mateix a l'ambient i també es notarà al migdia. Les màximes avui es mouran en general entre uns 28 i 33 graus. Una jornada que vindrà marcada per un matí en general tranquil, però una tarda amb xàfecs i tempestes entre les comarques de Barcelona i de Girona, ruixats que podran anar acompanyats de calamarsa, inclús per ratxes molt fortes de vent. I un dia més, el mestral i la tramuntana es deixaran notar tant a les Terres de l'Ebre com també a l'Empordà. Una jornada que comença amb temperatures que van des dels 19 graus a Girona, també a Lleida, 22 a Tarragona i 23 a Barcelona.
12: Gràcies, Núria. Recordem que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes, per això demanen precaució. Repassem ara sí l'actualitat informativa. Adif dona per resolt l'incident a les vies de Montcada i Reixac causat per l'esvorany a les obres de soterrament, tot i que encara no hi ha data pel retorn dels trens. És el servei de Rodalies qui ara ja fa marxes blanques per comprovar la seguretat del recorregut. Pau Puig, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Laura. Si Adif tanca la carpeta i passa la pilota de la gestió a Rodalies. Han calgut 300 formigoneres i més d'un centenar de treballadors per tapar el forat. Ahir a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, la circulació de trens sense passatgers entre Montcada i Sant Andreu, pas previ a la represa del servei ferroviari. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia en que la circulació es pugui reprendre la setmana vinent, encara sense concretar en cap data.
15: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei.
14: Adif ha afirmat en un comunicat que no s'han detectat alteracions del terreny i afectacions als edificis de l'entorn i assegura que continua investigant les causes de l'esfondrament.
12: Un esfondrament, recordem, que va causar un esvoranc d'almenys 20 metres. S'ha aixecat el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat ahir a la tarda. Una mesura que ahir va afectar a més de 2.500 persones que van rebre un SAlert i van haver de tancar-se a casa. El foc ara mateix ja està estabilitzat i afectat a unes 8 hectàrees. Ara els Mossos investiguen l'origen, que podria ser intencionat. Sobre infraestructures, Oriol Junqueras proposa que Catalunya assumeixi l'execució de les obres per mantenir i ampliar l'AP-7. Davant l'escassa execució de les inversions de l'Estat, el líder dels republicans llença una nova proposta perquè Catalunya assumeixi més responsabilitats en infraestructura. Pau.
14: Junqueras reclama que al setembre es formalitzi una nova societat mercantil d'inversions a Catalunya que ampliï les encomanes de gestió i que en posi en marxa una altra perquè la Generalitat executi les obres de manteniment.
16: Que hi hagi una encomana de gestió de l'AP-7 amb un doble objectiu. Un, l'ampliació de la capacitat de la via amb nous carrils allà on són possibles. Hi ha trams de l'AP-7 que només tenen dos carrils, o que tenen tres carrils.
14: I dos, l'encomana de gestió del manteniment de l'AP-7. Junqueras proposa que aquesta decisió es faci efectiva en la propera bilateral. Afegia Junqueras que aquestes decisions es podrien concretar immediatament en una nova bilateral entre l'Estat i la Generalitat a partir del setembre.
12: Gràcies, Pau. I atenció a aquesta xifra, perquè en el que portem d'estiu un total de 25 persones han perdut la vida a l'aigua a Catalunya. L'última víctima és un jove de 21 anys que s'estava banyant divendres a la nit al canal marítim d'Amposta i que no va sortir de l'aigua. Va ser ahir, dissabte, quan van trobar el seu cadàver a l'altura de Balada, que és un poble adscrit a Amposta. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, una cinquantena de socorristes es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume per reclamar més recursos per oferir, diuen, un servei digne i segur als usuaris.
17: Doncs que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
12: És Ignacio García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT, qui assegura que els frustra molt veure com la xifra de víctimes mortals a l'aigua no para de créixer, demanant un canvi de model i que es freni la privatització del salvament i socorrisme. I ha desarticulada una organització dedicada a robatoris amb violència, Gemma Parellada.
18: S'havien especialitzat en intimidar i robar empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Hi ha un total de 4 detinguts i 5 investigats en una operació que s'ha dut a terme conjuntament entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. La banda estava radicada tant a Barcelona com a Madrid.
12: I des del divendres i en el que portem de cap de setmana a Catalunya hi ha hagut 2 accidents laborals, un a Barcelona, a les obres del Camp Nou, i l'altre ahir, un operari va morir mentre arreglava una catenària als trens a l'Alt Empordà.
18: La víctima és un veí de Breda de 66 anys que va patir una descàrrega elèctrica la matinada de dissabte mentre feia tasques de manteniment a la línia ferroviària de Camallera a l'altura de Sant Mori. Un company de feina el va traslladar fins a l'estació de Camallera on els serveis d'emergència el van intentar reanimar amb un desfibrilador, però ja no hi van poder fer res. Els Mossos ho investiguen i ho han informat tant el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres com el Departament d'Empresa i Treball.
12: I a Lleida estan de sort, bones notícies, perquè la ONCE ha donat el Premi premi més gran de la història d'Espanya. 71 milions d'euros d'un Eurojackpot. El premi l'ha repartit en Sergio Martín.
19: Yo que como me siento contento de que haya dado un premio por fin, hija. La gente me decía que nunca das premio, que no, que digo, el día que dé un premio, digo, no voy a dar un premio pequeño, no, voy a dar el pelotazo.
12: I el pelotazo l'ha donat, ens explicava en Sergio, que demà dilluns, quan comprovi els dècims, sabrà qui és l'afortunat o afortunada. I els esports d'Aitana Bonmatí no ha fet net de la lesió i es podria perdre a l'inici de temporada. Ens ho explica l'Anna Palet. Bon dia.
20: Bon dia, Aitana. Bon matí. Arrossega molèsties al turmell, on es va lesionar el darrer mes de desembre al peroné. Una lesió, segons ha explicat, en una atenció a mitjans al seu campus d'estiu, que la va fer medicar-se a final de temporada per jugar suportant el dolor. Ha estat durant aquest estiu passant proves mèdiques per descobrir l'origen d'aquestes molèsties i llança un missatge: no posarà en risc la seva salut.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
20: És per això que estarà al marge durant la pretemporada, que arrenca demà dilluns, del Barça femení. Farà un pla individualitzat amb l'objectiu de fer net d'aquesta lesió. De fet, és probable que es perdi les primeres jornades de Lliga. D'altra banda, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera estatunidenca Tyler McCamey i ja és oficial que Salma Parayuelo, l'ex blaugrana, és nova jugadora de l'Olímpic de Lió.
12: Gràcies, Anna. Anem acabant i ho fem amb música, amb Sopa de Cabra, que aquesta nit actua al Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, a Girona.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez. I les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
2: Amb la col·laboració de Cris Joan Assegurances. Primer assessorem i després protegim el que tu més valores.
3: Viu la màgia dels millors tributs a La Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
4: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Es la 1 a las 12 en Canarias. El rey Felipe VI ya ha llegado al municipio madrileño de Villamanta para acompañar a los afectados por los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo. En total, hay en torno a 90.000 personas afectadas entre desalojados y confinados por el fuego. En el polideportivo de Villamanta, donde ha pasado la noche 220 personas, está nuestra compañera de Radio Madrid, Ana Iriarte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues pasadas las 12:30 han llegado los reyes junto a la vicepresidenta tercera Sara Gessen, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de aquí de Villamanta y el general Ramos de la UME. Han entrado por el área que han dispuesto los voluntarios, donde cada día dan de comer a los más de 240 personas que aquí se alojan desde el pasado jueves. Son muchas las historias que escucharán, tanto de los voluntarios como de estas familias que tuvieron que salir de sus casas, recordemos, con lo puesto, y que hoy les han dicho que seguramente será una noche más sin volver a su casa.
1: En Castellón, en el incendio de la Val d'Uixó, aumentan a 4.300 las hectáreas calcinadas por las llamas que han provocado la evacuación de 16.000 vecinos. Radio Valencia, Ana Durán, última hora.
3: Pues además también se ha duplicado el perímetro que alcanza este incendio, de 21 kilómetros de ayer a 40 en el día de hoy. La situación es muy complicada por lo escarpado del terreno, lo que hace que a los flancos más peligrosos solo puedan llegar los medios aéreos. Lo apuntaba hace unos minutos el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión del CECOPI.
4: En este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas. El frente izquierdo es un frente, una zona difícil de acceso para las brigadas terrestres, de ahí la importancia de que a lo largo del día se tengan los medios aéreos. El incendio está también a puerta de control, técnicamente la situación es difícil.
3: Trabajan 450 efectivos terrestres, 20 medios aéreos intentando sofocar este fuego que mantiene desalojadas a 16.000 personas que, ya se sabe, no podrán volver hoy a casa.
1: Y en deportes, en dos horas comienza la última carrera de Fórmula 1 antes del parón de verano. Cristina Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Todo preparado en el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del parón veraniego que comienza a las 3 de la tarde. Lando Norris saldrá desde la pole, segundo será Leclerc y tercero Oscar Piastri, el líder del Mundial. Kimi Antonelli saldrá desde la séptima posición. En clave española, Fernando Alonso partirá decimosexto después de las mejoras incorporadas en el Aston Martin, que han aumentado las buenas sensaciones, y Carlos Sainz será decimoctavo en un circuito donde es difícil adelantar. Y por otro lado, el Barcelona acaba de anunciar el regreso de la defensa Martina Fernández, que firma por el conjunto azulgrana por las próximas 3 temporadas.
1: Es todo. Comienza Transmite la SER con Juan Carlos Ortega.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
8: Bon diumenge, què tal, com esteu? Algú ja haurà sentit la convidada? Últim programa abans no vingui en Màxim Castillo. Últim programa abans jo no comenci vacances, fa una mica de pena, però tornarem, no patiu. Avui dia maco per tancar, passarem per la Biblioteca Popular de Marta Cava, acabarem amb una mica de música, tal. Però abans passem pel teatre. Passem pel Poliorama. Sara Espígol, Arnau Puig, Marc Bosch, com esteu?
9: Bon dia.
10: Bon dia.
8: Amb ganes de parlar, Sara?
9: Sí, tinc incontinència verbal.
8: Una mica, eh?
9: Una mica,
8: bueno, aquí hem fet una mica l'escalfament.
10: Sí.
8: No calleu, no, vosaltres? Vull dir, sou d'aquests de... Vinga, pim, pim.
10: He de dir que... No puc dir-ho, no, que fins i tot ens han donat el toque darrere, que xerrem molt quan no estem en escena.
9: El regidor, és
8: una mica. El regidor.
10: Ens han donat el toque i tot.
8: I en Ferran Otzet, director, també us ha hagut de dir
9: nois.
8: Sí?
10: Ferran, tot és positiu.
9: Tot és positiu, ens ha ajudat molt, ens ha donat de la mà.
8: Maco.
11: Ha fet molt família.
9: Molta
11: bona
9: família.
11: Persona.
8: Això es diu, sí, molt. Som una família, sí. És que ens trobarem tan a faltar.
9: Sí, però en aquest cas és veritat.
10: És que en aquest cas havia de ser així. Havíem de ser una família real.
9: Hi ha molta xarxa i on no arriba un, arriba l'altre. Llavors és com guai, no? Estàs com còmode, confortable. És que és molt guai.
11: Jo espero que quan això acabi ens seguim veient cada dia.
10: Sisplau.
11: Fem plans cada dia.
8: Clar, és que això és el que es diu abans, però després...
11: No, és que sempre passa,
9: passa poc,
11: Passa poc, exacte. I després pateixes de l'abandonament i dius, no, no pot ser això.
10: Però això és veritat, eh? Hi ha un desapego molt...
11: És horrible.
12: vincle.
10: Gustós.
9: Sí, amb algú es manté, però...
10: Quedes amb algú.
9: Però és veritat que no, la gent no manté les relacions, no.
10: Perquè en cries una altra.
8: Clar. L'últim dia de funció, no, que és una mica això d'avui, l'últim programa, feu alguna cosa especial? La lieu una mica més? Feu un sopar després?
11: El plan era fer un karaoke.
10: Sí. Anirem a fer un karaoke.
11: Volíem fer un karaoke, sí, sí, sí, un sopar i karaoke.
8: Pel que sigui, un karaoke.
9: Durant la funció potser ens fem alguna brometa.
10: Ah, hi ha gent que fa bromes de
9: l'última funció. Però hi ha gent que no li agrada
8: aquí
9: això.
8: Aquí estàs
9: llavors...
8: mirant, Arnau. Qui és la bromista?
10: No està aquí, la bromista, potser.
9: És igual,
10: no, però jo no acostumo a fer bromes, la veritat, perquè m'agrada que si la funció funciona, doncs que el públic
9: això
10: també...
9: Això pot alterar, sí, saps? Sí, i poden haver-hi riures i coses estranyes, i llavors...
11: A veure, jo no diria que no, que la ratafia aquell dia fos de veritat.
9: No, perquè jo bec molt. No.
10: La bec moltíssim.
8: Sortiries molt perjudicada,
9: Sortiria fatal, el meu fetge, pobre. No. Això no,
8: parlant, no, això ho descartem, però sou una família a l'obra La Truita, dirigida, ho dèiem, per Ferran Utzet. Sou 8 actors en escena, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes com a caps de família, una parella a punt de jubilar-se que reuneix les seves 3 filles i les parelles respectives per l'aniversari del pare.
13: Et trenques les banyes per imposar-los unes regles que ells no volen seguir i d'ençà que són pares, et volen imposar les seves.
9: Per cert, que me'n descuidava. He portat una truita.
14: Un dinar que ho canviarà tot.
15: Aquesta família és una maledicció.
14: La Truita.
8: Sara, filla mitjana, arribes amb l'Arnau, Prat sobre Roca.
9: Exacte.
8: En quin punt està la vostra relació?
9: A veure, acabem de ser pares, tenim una criatura de 6 mesos, ens suportem justament.
8: Justet.
9: Però això sol passar quan acabes de ser pare i tens les hormones una mica a flor de pell, no?
10: Sí.
9: Què penses, Arnau? Creus que ens portem prou bé o no?
10: Penso que estem sostenint-ho, aguantant.
9: Ens estimem, Hi ha una cosa de pell.
8: Sí,
9: sí, sí.
8: Però també us avorriu.
9: Ens avorrim.
8: I no passa res, no?
9: Però és que la vida t'avorreixes també de la gent, no?
10: Bueno,
9: m'agrada, em fotria en un jardí, no? Però...
10: És molt trepidant, el personatge del Juli. Nosaltres som una miqueta més convencionals.
9: Més convencionals, hi ha poc risc a la relació, llavors això, clar, dorm una mica tot el tema.
8: Clar, més vosaltres ja havíeu fet de matrimoni, com ho explicàveu abans, amb un nacional que veu fer, amb vers.
9: Sí, sí.
8: Ja us ho sabíeu, això.
9: A Fanys d'amor perduts.
10: Sí, la Sara feia de reina i jo feia de rei.
9: Allà no podíem improvisar.
10: I això va fer que, quan ens vam tornar a trobar, des de la primera setmana, no sé, la familiaritat i el tocar i les bromes ja ho teníem fet, que si no ho haguéssim fet en 10 dies, però mira, ja és una cosa que ja tens dins
9: del cos. Sí, és un afegit, clar.
10: Sí, sí.
8: En Marc, en canvi, tu arribes i amb la Miranda Gas esteu en un altre punt. Esteu enamoradíssims, la flor de la relació... Sí. També acabeu de ser pares.
11: Acabem tot just de ser pares, portem junts jo crec que un anyet i poc, i sí, ens hem conegut fa poc i hem tingut una filla, i estem molt enamorats. Passa que comença la funció i al cap de poc temps ja comencem a estar una mica tensos.
8: Algú hi ha. Sí. I algú tens tu també amb la teva sogra.
11: Exacte.
8: Que també hi ha alguna cosa que no funciona.
11: Allà hi ha una cosa que no m'accepta ella i jo estic allà, RQR, a veure com traiem l'aigua clara. L'aigua clara, mai més ben dit.
8: Us ha passat mai amb sogres de dir, ai, per favor, com ho faig això?
9: No, jo tinc i tenia uns sogres meravellosos.
8: Maco.
10: Passa palabra.
9: Vale, hòstia.
8: Després ens ho expliques. Marc.
11: Jo és que amb la meva ex vaig estar 5 anys i no vaig conèixer els seus pares.
8: Oh.
11: Fort. Perquè ella era de Kènia, estava molt lluny, llavors
8: i clar,
11: no va haver-hi manera.
8: Sí. Aquí fa bastant riure també, perquè clar, la teva sogra és la teva mare a la vida real.
11: Exacte.
8: Diguem-ho ja, l'Emma Vilarassau. Que potser hi ha un punt que és més divertit encara, que faci de sogra i no de mare.
11: Sí.
8: No havíeu coincidit mai.
11: Exacte, per mi molt millor que faci d'un personatge que no està fent la meva mare i que tenim la dinàmica aquesta que no ens agradem, no ens suportem, però després com fem les... Bueno, ja aquí estic fent espolles, però bueno, això, que sí, que està molt bé que no ho faci de la meva mare, perquè si no seria molt raro.
8: I què tal els assajos? Perquè em sembla que us feia una mica de por al principi posar-vos-hi.
11: Sí, al principi era com, això serà estrany, serà una mica tens, però no, va ser molt natural i molt orgànic i érem com companys d'escena.
8: Com ens vau veure?
11: Tenia molta química.
10: Jo ahir li deia al Marc que si un xinès hagués vingut a veure els assajos, no hagués notat que eren mare i fill.
9: No,
10: vull dir, s'asseien com aleatòriament com tothom.
9: A part tenen una escena que és preciosa i que desprèn una cosa diferent. I potser és perquè hi ha un vincle més enllà, no? I els espectadors no ho saben, o sí, però tu els veus allà i dius, aquí passen coses que m'estic perdent.
11: Ai, que guai.
9: I és molt màgic.
11: Sí.
8: I tu ho notes així, de dir, ostres, no li he dit, però segur que menteix. O saps que potser no li has d'explicar segons què, perquè ja t'ho veu.
11: Bueno, sí, quan ens mirem, sí que les mirades són molt potents i sé que hi ha darrere aquesta mirada i ella també em coneix molt. O sigui que per aquí sí que jo crec que ens entenem d'una manera diferent.
8: Us imagineu, vosaltres, treballar amb els pares?
9: No. No, no vols veure.
8: Gràcies, però no.
9: Zero actors, no.
10: En teatre no, en teatre.
8: En una altra cosa.
10: Una altra cosa, ja. Potser sí.
8: També tenim la tercera germana, la Júlia Bonjoc, i la personalitat de cada una va una mica amb l'ordre de naixement, no? La gran és així, la mitjana és així. Això, vosaltres no sé si teniu germans, però ho noteu també?
9: Sí.
8: Que és bastant, es compleix una fórmula?
9: Jo sóc la petita de quatre, i realment sóc més el personatge de la Júlia, que és la petita, la mimada, la que sempre ha volat lliurement. I en aquest cas he de fer com de la, com amb la germana del mig, i això fa que jo estigui una mica enmig de la gran és la que ho va provar tot per primera vegada i la petita és la mimada, llavors està en terra de ningú, no, la meva, i no m'agrada tant com a experiència de germana.
10: Jo tinc la teoria que els més tocadets sortim els germans grans.
8: Ah, sí?
10: Perquè durant molt de temps, durant uns anys som els únics i després venen els altres
11: i compartir, difícil,
10: i, compartir
11: no?
10: I resituar la mare, compartir la mare, i això ens toca, els germans grans ens toca.
8: Això és tant de germà gran, però jo la meva germana gran sempre és allò, és que he obert totes les portes i he hagut de fer això i llavors tu ho vas tenir tan més fàcil. O sigui, teniu aquesta cosa de l'heroi que no teniu mai el reconeixement.
10: Però jo ho deia més que com a heroi, ho deia com a tocadet, de dir és que no sabem resituar-nos a vegades en el compartir. Érem els reis de la casa, els germans grans, fins que arriba l'altre.
11: I de cop és tot l'altre.
10: I de cop és...
8: Ja ho has d'entendre.
10: Bueno, almenys la veritat.
9: Jo tinc una filla, dos fills, i la gran ho porta fatal, també.
8: Sí?
9: Clar, perquè era la que ho tenia tot. Jo era la reina i m'heu destronat.
8: Aquests gelos, que també són inevitables.
9: Home, i comprensibles, també, no?
8: Bueno, són disputes, no?, que solen passar entre germans, amb la família, però no hi ha res que no ho arregli, no?, en Sergio Dalma.
12: Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo.
8: O no, o no, perquè clar, la Sara, el teu personatge, se li acut, gosa portar una truita, un peix, el peix de la truita. D'aquí es va desencadenant tot. Funciona sempre aquesta fórmula d'àpat amb conflicte, no? Un sopar, una família... Dóna joc?
9: Home, dóna totalment joc. Jo crec que una cosa diferent d'aquesta obra és que no només es queda amb una simple trobada familiar on menges i tothom comparteix moments, sinó que a més hi ha com un doble... com es diria? Com un doble pla on també es veuen els pensaments dels personatges i llavors tu pots veure què pensen i en realitat com actuen després, no? I veure la comparativa, i això és molt bonic.
8: I què no es diuen?
9: Què no es diuen, què fan, però en realitat no senten. És molt, molt xulo, això, oi?
10: Sí.
9: De l'obra.
8: I el gran tema, de fet, és aquest xoc, no? O la discussió generacional, culpar-se una mica els uns als altres. Què els hi passa entre aquestes dues generacions, entre vosaltres, que sou els fills, o les parelles, i els pares? Amb què no s'entenen?
10: És que jo, a vegades, veient l'obra, fent-la, jo me la porto a la meva família i penso, ostres, clar, venim d'una generació de pares que han lluitat tant, que han aconseguit tantes coses, que gairebé arribar al seu nivell ens sentim uns fracassats. Jo m'hi sento.
11: Bueno, arribar al seu nivell, saber que mai tindrem tot el que han tingut ell, tota la feina, els sous que han tingut ell, vam poder permetre les cases en aquell moment, que... és molt difícil acceptar això.
10: I després portem uns ritmes de vida amb una tensió que no ens permet, potser disfrutar de la vida com ho van fer ells. No?
11: Clar, és el tot estava per fer i ara és tot ja s'ha fet.
8: I què queda?
11: I què queda? I ja no hi ha, és que no hi ha per tothom, ja que no hi ha per ningú, quasi. És com, ostres.
10: I els retrets llavors de la generació que ens miren i va, espavileu. No clar. Podem més. No podem més.
9: Sí, sí.
8: Perquè és vosaltres, ansietat, clar, no? I us culpen una mica de sou massa tous.
10: I tant.
8: No? I en canvi vosaltres els mireu de dir, vosaltres heu sentit aquesta ràbia de, ens heu deixat un món desastrós.
11: Exacte.
8: Què fem amb aquestes engrunes?
10: Opa, jo no culpo tant els meus pares d'ens heu donat un món desastrós. A l'obra sí que es fa.
9: Sí, a l'obra sí, on es passen una mica.
10: Sí. Però sí que realment un llistó de prosperitat i d'estabilitat que en el nostre món no es pot assumir.
11: No es pot assumir, total.
10: Nosaltres no tenim horaris de feina, vull dir, no tenim...
9: Sí, és molt caòtic.
10: Sí, com que el mòbil portem tota la nostra vida i no podem sortir de la feina i oblidar-nos de la feina, que sinó que l'anem arrossegant, parlo en general, penso que portem un món molt estressant.
8: I com us hi porteu?
16: no sé si hi ha hagut com també una evolució de moments on ho heu passat més malament o ara en quin punt esteu amb tot això.
9: Com a...
16: Vosaltres com a persones, exacte, com a persones humanes.
10: Jo estic parlant en general de la societat, eh?
9: No, és que jo crec que a vegades no és tant el que ells t'han demanat o imposat, sinó la ràbia està més en tu, en com tu t'has vist reflectit en ells, com haguessis volgut arribar a ser el que ells han tingut amb la facilitat que ells ho van tenir, perquè ells dirien que no ho van tenir amb la facilitat que tu creus, però més està en tu, en la lluita que tens tu dintre teu, no? En arribar a tenir uns mínims que creus que ells han tingut i que tu no saps si podràs tenir mai.
16: I a parlar també, no? Bueno, en Buixaderes ho deia, que sentia que l'escletxa entre generacions cada vegada era més gran.
11: Totalment.
16: I esteu d'acord amb això?
11: Sí.
16: Es parla poc, o sigui, perquè penso ara amb l'escena que pensàvem una mica abans, que tens amb l'Emma.
11: Sí, és el que crec que els personatges intenten fer en aquest dinar, però es xoquen molt. I sí, potser el meu personatge i el de la meva mare són els únics que es paren un moment, es posen a parlar i sí, s'acaben netejant amb això.
10: Però és que ells en aquesta escena s'escolten, que és el que ens costa en aquestes societats.
9: Sí, sí,
10: no ens permetem temps d'escoltar, temps de dir, val, potser no ho estic fent del tot bé o el meu comportament no està sent l'adequat, anem tots a la defensiva.
9: I en aquesta família jo crec que s'escolten menys sent, no? Vull dir que en el meu cas el meu personatge és molt semblant al de la mare, li té molta ràbia però en el fons és igual que ella. Llavors a vegades penso, quina llàstima que no es puguin explicar l'un a l'altre i es puguin sincerar, perquè crec que les coses anirien molt diferents, saps? I s'estimarien o es tolerarien molt més.
16: És que és això que a vegades també passa, de criticar molt els pares i a poc t'hi vas convertint, que no sé si us ho heu vist a vosaltres, de això que li criticava la mama, ostres, ara ho faig jo.
9: Sí,
16: ho faig jo
9: iguals.
16: I és terrible.
9: Sí.
11: Ens haguem convertint els nostres pares, jo crec.
10: Sí, sí.
16: Tant que ens volem allunyar d'ells una temporada.
11: Sí.
16: Tu ara que ets mare, no sé els altres, però vull dir, tu Sara, ara que ets mare, com ho afrontes això?
9: Ui, tenim uns tamets aquí. Tenim uns tamets. Bueno, és molt difícil fer de mare, jo no en sé. Me n'adono, no? Vull dir, llavors, quan tens fills, te n'adones de lo exigent que has sigut amb els teus pares i de dir, calma, calma, perquè és que és molt complicat. Llavors tothom ho fa com pot, posant els límits que pot, i jo estic bastant perduda en el món de la maternitat ara mateix.
16: L'Emma ho diu, de fet, em sembla, els fills no tenen compassió.
9: Ostres. Tenen compassió, és molt fort.
11: Sí? D'ençà que són pares, no?
16: Ara.
11: No tenen compassió.
9: Sí, bueno, i quan són nens tampoc.
11: Com quan són nens tampoc.
16: Clar. Que els exigim, i llavors et veus tu l'altre paper i dius, coi, espera't, que l'entenc una mica.
9: Sí.
11: Bueno, jo crec que ser mare, pare, ara, és més difícil que era abans, no? Perquè ara hi ha tanta sobreinformació...
9: De com hauria de ser, no? Abans era una cosa de tribu, de generació en generació, més natural, potser s'ha desnaturalitzat, no?
11: Sí.
16: Això en parles amb amigues, amb amics, de...
9: Sí, però a vegades em trobo amb amigues i comencem a parlar d'això, una comença a plorar, l'altra també s'hi enganxa i dius, mira... Saps què?
16: Deixem-ho.
9: Parlarem d'una altra cosa, eh? Perquè no cal.
16: O sigui,
9: sí, ens ajudem.
16: Aquesta tensió...
9: Sí, perquè moltes ens costa i moltes ens dediquem a aquesta professió. No hi ha conciliació, és complicat, els nens no ho entenen, hi ha una lluita aquí molt forta entre el que ells voldrien i el que tu els hi pots donar. És fotut.
11: Sí.
9: Però ei!
16: Ei, no!
9: Ei, la truita!
16: Escolta'm, Sara, n'hi ha a vegades d'un cunyat una mica pesat que explica una anècdota.
9: Hòstia, pesat!

0: que també s'ha rigut molt, home, fent aquesta obra. Què tal els assajos? Com ens els hem d'imaginar?
1: Hem rigut molt. Hem rigut moltíssim. Sí, sí, sí, sí.
0: Tira el pallasso. Arnau, tu, a l'obra, clar, és que a l'obra et toca tu una mica.
2: Exacte. L'obra em toca a mi. Exacte. Jo sóc seriós, de vida.
1: Però, bueno,
0: sí, jo t'he vist, jo m'he cagat una mica al principi, pensat, ai, ai, ai, tan divertit que sembla l'obra, i de repente...
2: No, jo sóc seriós, a la vida. Sí, sí, sí.
3: Seriós, però tens un humor molt fi.
2: Bueno, tinc un humor, allò...
3: Un humor fi, sí.
2: Però que necessito confiança amb la gent per deixar-lo anar. Però que el personatge meu, doncs, no és que sigui el graciós, bueno, sí, una miqueta sí, però les fot, vull dir, fot gambades, fot sí.
0: És patós.
2: És patós, és patós.
0: No se m'acaba d'en sortir.
2: Sí, a més, al costat d'un tio com el Juli, que fa el Marc, que és, hosti, és més íntegre, més, oh, més coherent, doncs jo sóc un sapastre, una miqueta sapastre. Sí, sí, sí.
0: De fet, a tu et vam veure, no fa tant, el Maldà, amb l'Estiueig, que veu passar, de fet, pel programa, una cosa allò petita, superdivertida. Canvia, de cop, també, actuar al Teatre Poliorama, amb una catxo producció, perquè és una macroproducció.
2: Sí, és una macroproducció, sí. Vull dir, canvia el temps d'assajos, canvia la capacitat que tenim del plaer de llegir l'obra amb temps, d'entendre-la, això és fantàstic.
0: Clar, quin gust, tenir recursos de tant en tant.
2: Tenir recursos de tant en tant és mitja vida. També canvia, doncs, el gènere, l'altre era un Molière, una cosa... És diferent l'actuació.
4: Tot canvia.
2: Tot canvia. Però sí, sí, però el plaer d'assajar amb temps, de veritat, és un plaer que no...
4: Temps i diners, no?
2: No l'he tingut sempre.
0: És el combo que...
2: Bueno, diners és temps, sí.
4: Sí, una cosa fa l'altra.
2: És bestial, perquè a vegades les produccions que s'estrenen a petits teatres no hi ha més diners i s'han d'assajar molt ràpidament, i això el públic no ho sap. I és, ei, hem fet una heroïcitat, per estrenar això. Ho hem fet en 5 setmanes, ràpid. I aquí hem tingut el plaer de fer-ho tranquil·lament. No hem perdut gens el temps, però ho hem fet tranquil·lament.
0: I com en sortiu d'aquesta obra? Fent-vos lactopesco-vegetarians? Fent-vos d'una associació cultural, de cop? O cagant-la cada cosa que dieu? O,
4: cap de les tres.
3: O fent la birra, la birra, pues, funciona.
0: Fent la birra, i
4: ja, ja, ja.
3: I parlant, i... Però sí, jo crec que ens ho passem molt bé fent-la. I acabem com... Uf! No acabem molt cansats.
0: I mira, bueno, que és llargueta. Vull dir que ara la Sara ho deia abans de... Ostres, doble funció, agafa't fort.
3: Exacte. Quan fem doble funció...
4: Ja ho viurem.
2: Hi ha un sentiment que a vegades li he comentat al Marc, que estem a mitja funció i acabant, i dic... Oi, ja vull tornar-la a començar.
3: Total.
2: Sí, sí.
3: Total.
2: És que,
4: si tu vas dient això, que llavors els productors ens fotran aquí però, 3 dobletes a la
2: però
4: setmana.
2: Però perquè sé com el públic s'ho passa de bé a les primeres estones.
4: És molt guai
2: estones.
4: De fer, molt, molt, sí? Molt. I hi ha una cosa entre nosaltres que hi ha molta complicitat, llavors ens estimem, no? Fem l'obra i saps que estàs segur.
3: Clar.
4: Que la pots cagar i que hi ha un altre que et salvarà a l'altra banda. I això...
2: El repartiment és molt sòlid i ja ens ha passat de tot, perquè estem en directe i ens pot passar
4: passen
2: de tot.
4: Passen coses,
2: i ens hem ajudat i... Sí,
3: ens escoltem
0: alguna
3: molt.
0: Alguna cosa molt. Grossa que es pugui explicar que hagi passat, que el dia que la vaig cagar i em van haver de tirar el cable.
2: Bueno, si vols explicar...
3: Què em va fer avui?
0: Marc, et toca tu, toca tu
2: l'anècdota. Sí, sí, sí, no, perquè va haver de gestionar-ho. Sí. I va ser...
3: Hi ha un moment que hi ha una trucada de telèfon i, clar, que per cert és el David Verdaguer.
0: Es reconeix, es reconeix.
3: Es reconeix. Clar, la trucada està gravada. Llavors, jo jugo amb el que ja està gravat i el que va dir ell. I un dia em vaig saltar una rèplica i, clar, ells seguiran anant a la seva. I llavors... Ostres, ara com m'enganxo, tal, no sé què... Però, bueno, al final ho vam
2: arribar. Amb un segon va gestionar...
4: Tots blancs,
2: el guió que tenia, tots estaven blancs, i ell va, vale, doncs jo entro per aquí... Vull dir...
4: Sí, et vas organitzar perquè un altre s'hagués atabalat.
2: Jo m'hagués atabalat.
4: I hagués fotut una gambada i dir coses sobre de l'altre.
2: Ell racionalment es va organitzar la trucada.
4: Espectacular.
2: Què en queda, què he dit, vale?
3: Sí, sí. Realment vaig anar repetint, no? O va, bueno, va...
4: Però, bueno, la sang freda de repetir, perquè saps que allò...
0: I el públic potser no ho va ni notar.
2: No, és
4: Segur que no.
3: Has vist quin professional.
0: Home, heu portat la sang. Bueno, nois, sereu al Teatre Poliorama fins al 8 d'agost i reprendreu funcions el 8 de setembre. Moltes gràcies, Arnau Puig, Sara Espígol i Marc Bosch, per venir al Tot és Comèdia.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: I nosaltres ens quedem, continuem amb la Marta Cava.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
1: No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell. El teu estil em fascina. On has estat tot
2: aquest... I a finals de juliol torna a tocar que vingui la Marta Cava a la Biblioteca Popular. Com estàs?
3: Bé, he fet doblet, aquest mes.
2: I tan ben fet i tan ben preparat, perquè ara m'ho deies, amb el que va costar fer la selecció de llibres, perquè sí, n'haguessis posat tants més.
3: Sí, a més, com m'ha ajudat el meu estimat llibreter, el Xavi del Porvell...
2: Sempre tenia... mencionat
3: sí,
2: en aquesta
3: secció. I m'he deixat molts llibres que en algun moment hauré de fer, com saps, recuperar, de dir, els descartats, farem una altra secció extra, jo amb les sobres.
2: I si a principis de juliol vam parlar de política, no ens allunyem gaire del tema, perquè ara parlem de dictadures.
3: Exacte, o de règims totalitaris, diguem-li com vulguem. Sí, porto 4 llibres. M'ha costat molt, és un tema que m'ha costat trobar llibres en català. No estem parlant d'aquests... O sigui, no porto aquí el tema de la dictadura de Franco, perquè ja és de llonça, sinó que he intentat buscar altres dictadures en altres països o altres règims totalitaris que s'hagi parlat.
2: I cap on comencem ara?
3: Anem cap als veïns, a Portugal.

0: Quina bona selecció musical sempre, Marta Cava.
1: Exacte, vull dir, porto... porto llibraços i tamassos. Mira, comencem amb Revolución, de Hugo González, editat per Libros de l'Asteroide, amb traducció de Rita da Costa. El 25 d'abril és un dia que passa una miqueta com l'11 de setembre, que s'acumulen moltes fites històriques polítiques, val? I el 25 d'abril, aquí per nosaltres, està molt lligat a la Diada del País Valencià, però a Portugal també és el dia de la Revolució dels Clavells, que va marcar la fi d'una de les dictadures més longeves que hi ha hagut. Tenim aquelles imatges històriques, icòniques de la Revolució dels Clavells. Aquí, Hugo González fa una novel·la que és total, perquè ho abraça tot, ho abarca tot, i agafa tres personatges, bueno, és una família, val, i es centra en tres personatges, i cada capítol està dedicat a un dels germans. Són els germans Storm, que és una família, diguéssim, podríem dir que és bona família, no direm que és benestar, vull dir, són propietàries d'un hotel, tenen una vida folgada, vull dir, poden viure bé, no? Llavors tenen la germana, la Maria Luisa, que és una revolucionària, acaba a la presó, està molt compromesa amb els seus ideals, de fet hi ha un moment que participa en la lluita armada, i després es comença a plantejar, no? Hi ha sempre aquell un debat que surt recurrentment en el llibre, és si la violència és legítima, no? I segons en quins contextos i segons en quin plegat, val? Després tenim el germà del mig, que és el Federico, que és el germà bohemi i lista, no? És també una miqueta, no? De no
2: mullar-se. El vi de la vida.
1: Sí, i no vol mullar-se, no? De vegades està d'acord amb la germana gran, de vegades la petita, de vegades pensa, va, ja us ho fareu. Sí que hi ha un moment que el dia de la Revolució dels Clavells em penso que es veu com maten un company. Estaven allà com per estar, no? Tampoc era que anessin amb ganes de canviar el món, no? Però estaven allà i de sobte veuen com maten un dels seus companys i això sempre ho arrossega de per vida, no? I després tenim a la germana petita, la Pureza, que és la més conservadora de tots, i aquí entra un altre personatge que crea la discòrdia una miqueta familiar, que és el Diogo, que és marit de la Pureza, és a dir, la germana petita, i a la vegada també és examant de la germana gran, val? Això és un fet important per la trama del llibre perquè al principi dius, quina cosa més estranya, però al final té sentit, no?, que aquest personatge segueixi en la vida de la família, no?, per dir-ho d'alguna manera. Una cosa que em va sobtar molt mentre llegia el llibre era que, per exemple, el Diego i la Pureza hi ha moments que s'han d'exiliar a viure a l'estat espanyol. I clar, ells consideren que l'estat espanyol es viu superbé perquè, clar, Portugal és una revolució socialista, els comunistes, que ens ho prendran tot, no sé què. I clar, ells se'n van a l'estat espanyol mentre dura Franco i clar, per ells allò és el paradís, no? I clar, com a lectora que l'ha llegit amb uns altres ulls, dius... Ostres,
2: et fiques les mans al cap.
1: Sí. Dius, clar, quin contrast, no? Perquè nosaltres volíem ser com Portugal, volíem una revolució dels clavells i vam deixar que el dictador es morís al llit. Però, bueno, mira, les coses van com van, no? I està molt bé, no? Perquè, a part de tot el tema polític, hi ha tot el tema de les qüestions personals, no? Perquè la vida segueix, no? Hi ha tot el tema de la maternitat, hi ha tot el tema de la militància, el compromís polític, perquè, per exemple, el Diogo està a favor dels militars i, en canvi, la Maria Luisa és la més comunista, la més revolucionària. El tema de la violència, i el tema també com els portuguesos diguéssim que estàvem en contra de la democràcia, s'emmirallaven molt a l'estat espanyol. No és un llibre que estigui traduït al català, però tant de bo algú el tradueixi.
2: Esperem.
1: Perquè realment és una història que també ens toca de prop i que és interessant de poder llegir.
0: I completíssima, que et fa un bon repàs.
1: Exacte, sí, t'enganxa, eh? També té aquest puntet culebron, per dir-ho d'alguna manera, que t'enganxa.
0: Això també a vegades funciona, eh?
1: Sí.
0: Farcir-ho una mica de coses del cor.
1: Sí.
0: Cap on anem ara? Cap a Kènia?
1: A Kènia, sí. Harambe, harambe, tuimbe,
0: pamoja. Harambe, harambe. Aquest llibre, que es diu Un gra de blat...
1: Sí, l'autor costava de dir, i li he preguntat moltes vegades a l'editora com es diu, diu... Ho diem tots malament, però no passa res, perquè l'autor, bueno, va morir fa un any, però ja es va acostumar que li diguessin malament, oh, val? Parlem d'Un gra de blat, d'Ngugi Wa Thiong'o, edit a Rajver, i la traducció és de Josefina Cavall. Thiong'o va ser bastant conegut aquí, em sembla que li van donar el Premi Internacional Catalunya, és un d'aquells candidats, etern candidat al Nobel en el seu moment, sempre sonava, però aquí el recordem sobretot perquè va publicar un assaig, que també és de Rajver, molt interessant, que és molt aplicable també a la situació que vivim aquí a Catalunya, que es diu Descomunitat analitzar la ment, val? Clar, ell va viure en una Kènia colonialista on se li imposava l'anglès. Ell, la seva educació era en anglès, vivia en anglès, vivien sotmesos sota el jou dels anglesos, no? Quan allò encara era una colònia. I ell un dia va decidir que no, que escriuria en la seva llengua materna i que si algú volia traduir-lo, que busqués la via per fer-ho, no? De dir, si tu em vols entendre, vull dir, ja t'ho faràs, però la meva llengua materna és el kiu, no me recordo com, és que ho dic fatal perquè em costa de dir, no? Però tenen una llengua pròpia. Llavors, Hi ha una, tota una col·lecció d'assaigs sobre aquest tema, també hi ha unes obres biogràfiques seves, és un personatge increïble, jo recomano llegir absolutament tot el que ha fet aquest senyor, i també té dues novel·les, no? I m'interessava molt aquesta perquè en Un gra de blat explica una miqueta de manera ficcionat com es va viure a l'alliberament, diguéssim, de Kènia, val? Bàsicament el protagonista és el Mugo, val? El Mugo és un home discret, vol passar desapercebut, i un dia li proposen que faci un discurs en honor a Kiika, que és una mena de màrtir que va lluitar per la independència. El que passa és que ell, el Mugo, li demana perquè va estar a la presó, i molta gent admira, ostres, que està a la presó per una causa justa, és com per nosaltres un heroi, però ell no vol parlar. Per què? Perquè, a part que no es considera cap heroi per haver estat a la presó, amaga un secret en relació a aquest que li havien de fer un homenatge al Kiika, que el podria comprometre. Està molt ben estructurada la novel·la, tot el tema de trama, estructura i personatges, llavors juga molt amb els flashbacks, no? Entre el present, que és la prèvia de la declaració d'independència, que és quan s'acosten a demanar-li al Mugo que faci aquest discurs, i després el passat, que és la rebel·lió dels Mau Mau, que això ja ens comença a sonar una miqueta. A partir d'aquí va desgranant la vida i les accions del nucli dur dels personatges. Està molt bé com planteja totes les qüestions, no? Del colonialisme, com és viure sota un país...
2: Explotat.
1: Exacte, que eren els ocupat. Anglesos, sí, i també les relacions que tenien entre tots. I està molt bé perquè hi ha herois i antiherois, hi ha ciutadans exemplars, però també hi ha corruptes, i hi ha persones que són molt fidels al país i d'altres que, mira, això ni els hi ve ni els hi va, no? I és això, no?, que intenta demostrar que els herois no són tan purs i que els antiherois a vegades no són tan dolents, però sobretot el missatge final és intentar ensenyar què és viure sota el colonialisme i que et prenguin la llengua, la teva identitat, i que et vulguin de la manera... No, aquí som tots, parlem una llengua, i no, les llengües pròpies també enriqueixen, i la cultura pròpia també.
2: Ara, i ell això que escrivia, a més, amb aquest acte de resistència...
1: Exacte.
2: Lingüística.
1: Sí.
2: I ara parlem de La llamada, però no confondre amb La llamada de los Javis, eh?
1: Això no.
3: Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia.
2: No són los Javis, sinó la Leila Guerriero.
1: Sí, i és un llibre editat per Anagrama. Uf, aquest llibre jo quan el vaig llegir em vaig donar una boja, perquè hi havia tantes coses, tants temes, i era com, ui, mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. A veure, situació. Anys 70... Argentina, dictadura de Videla. Ja sabíem que qualsevol forma de dissidència seria castigada ja, val? Llavors hi havia mort, hi havia segrestos, val? I si et segrestaven segurament acabaries mort, val? De fet, hi havia ja, si no m'equivoco, i ara no ho creu, amb la dictadura xilena, hi havia la ESMA, que és l'Escola Superior Militar d'Argentina, i bàsicament era un centre de tortures. I quan entraves allà sabies que no sorties en vida. Però va haver una persona que va sortir en vida.
2: Per explicar-ho.
1: Sí, és el cas de la Sílvia Lavairo, val? La van segrestar, van anar a aquell centre, la van violar, la van torturar, la van retenir, forçar, i va haver de parir la seva primera filla, perquè estava embarassada, a seure una taula, sense metge, sense res, sense esterilitzar, res. I llavors surt en vida. Què passa? Tothom sabia que si entraves allà no en sorties. Per què ella sí surt en vida? La seva família està molt ben connectada, tenia contactes, el seu pare em sembla que també tenia alguna relació militar, i durant molt de temps se la va considerar traïdora. De fet, fins i tot em sembla que hi havia les madres de la Plaça de Mayo, no sé si totes o algunes, que l'insultaven per ser...
2: Còmplice, la veien del règim.
1: Deien que, la teoria que hi havia per molta gent és que la Sílvia havia pactat per poder sortir en vida, o que algú havia negociat, o que s'havia salvat per tenir contactes, i perquè ella sí i el meu familiar no. I es va crear com una mena d'ombra darrere seu.
2: De què amaga aquesta noia que no sabem.
1: Sí. I llavors el que fa la Leila Guerriero és anar a parlar amb ella i tenir converses per intentar esbrinar què va passar, no? Bàsicament va tenir sort, i en comptes de celebrar que una persona va sobreviure, la gent va decidir demonitzar-la, no? I realment és que et deixa sense alè, et deixa molt mal cos, corpresa, i et queda amb el rum-rum al cap, no? De per què decideixen titllar-la de traïdora. Per què no se la tracta com a víctima, no? Perquè sembla que hi hagi víctimes de primera i víctimes de segona, i en realitat tothom era víctima de la dictadura, no?
2: Clar, jo però crec la gent que... també és aquesta cosa de buscar culpables, no? Que és una situació tan desesperant i tan frustrant per tothom que deus això intentar assenyalar i disparar allà on pots.
1: Jo crec que també formava part de l'estratègia dels militars i dels colpistes, no? De dir, anem a jugar a que estiguin en amistats entre ells.
2: Trencar des de dins.
1: Exacte, sí. I hi ha moltes preguntes i molt poques respostes. També és un llibre que no està en català, però és que realment és molt interessant per conèixer la història, perquè realment és això, no? Que et deixa amb un rum-rum al cap d'anar-te preguntant coses, de dir, ostres, com pot ser que des de fora et podem considerar tothom com una víctima, però ja estaven dividits per aquesta figura.
2: Divide y venceràs,
1: sí.
2: Una mica.
1: Sí.
2: La llamada de Leila Guerriero, ens l'apuntem, i anem ara...
1: Cap a Albània.
3: Perdón, perdón, perdón, ya, ya.
2: Estem a l'Albània dels anys 90.
1: Exacte. No? Molta gent, quan recomanava el llibre, és com, Albània? He de llegir un llibre sobre Albània? I també m'ha insistit molt al meu llibre, ostres, això és brutal, no sé què, i realment és molt bon llibre. Es diu Libre, el desafío de crecer en el fin de la història. L'autora, espero dir-ho bé, es diu Lea Whippy, perquè es pronuncia Whippy, edita Anagrama, i la traducció és de Cecilia Ceriani. No està al català, però sí que a Angle Editorial acaba de traduir un llibre de l'autora, que parla més, és un tema més familiar, més propi, que es diu Indignitat, que també el recomano moltíssim. Dues històries completament diferents, però una autora excel·lent. Llavors, anem a Libre, i és Albània, any 90, i de sobte la protagonista està molt contenta perquè està al carrer i pot abraçar el seu estimat líder, Josef Stalin. I la gent dirà ara, un moment, anys 90, Stalin viu? Hola? Bàsicament, sí, bàsicament el que li passa a la Lea és que se'l troba i el veu decapitat. És que és una estàtua, perquè anys 90 és quan cau la Unió Soviètica i el que veu és això, no, com moment de... es queda sense cap. Clar, aquí és molt interessant perquè coneixem la història de la Unió Soviètica, o sigui, el final de la Unió Soviètica i l'inici del capitalisme. Llavors, ella, que és una nena que tenia 11 anys en aquest moment, diguéssim, de transició, ens explica molt com ho va viure, no? Perquè, paral·lelament a la seva etapa de transició cap a, diguéssim, cap a l'adolescència, també el seu país està canviant, no? I de sobte, el que està molt bé és que planteja, no?, que a la Unió Soviètica hi havia coses bones, no era tampoc el règim que ho plantejaven tan dolent i sanguinari, però sí que hi havia coses dolentes, i que el capitalisme tampoc va portar tanta riquesa i tantes coses bones. I està molt bé el plantejament que fa, perquè realment el capitalisme, quan va arribar a Albània, va veure que va fallar, perquè el sistema capitalista cada X temps falla, no? I hi havia molta gent que estava molt il·lusionada amb aquest canvi, i de sobte troba gent dient, ostres, és que amb la Unió Soviètica hi havia certes coses, certes, eh?
2: Que tampoc anaven tan
1: que no anaven tan malament, no? I està molt bé el to que té, com ho planteja. Ella és professora de la London School of Economics, que jo quan ho vaig veure vaig pensar, buah, això serà una obra profundament anti-tot, anti-dallonses i procapitalista, i no, és això, no? Posar una miqueta a la balança les coses bones, les coses dolentes de cada cosa, i ens parla des d'Albània, no? Que jo és que crec que no havia...
2: No en sabem res,
1: tampoc, gaire, no? Països, clar, formava part de la Unió Soviètica. A mi m'ho preguntes abans de llegir el llibre si Albània era de la Unió Soviètica o no.
2: I com
1: hi havia
2: no tants
1: països que dic, doncs no tinc ni idea. I sí, passa que és molt petit. I també, si algú llegeix o vol o ha llegit ja Indignitat, s'explica una miqueta la història d'Albània i és molt boja la quantitat de països de les que ha format part. Em sembla que també havia format part de la República Italiana durant un temps. Una cosa que és espectacular, no? I si algú vol sortir de la literatura europea més tradicional, dels països més clàssics, que ja ens els sabem, del dret i del revés, ostres, llegiu-la a la Lea Whippy, perquè és que realment...
2: Que ens atrevim ara sí, i entrar sí, a altres sí, països sí. I altres històries.
1: Exacte, i sortir una miqueta del tòpic.
2: Marta Cava, sempre ben recomanats, gràcies a la Biblioteca Popular, que sempre podeu recuperar a la nostra pàgina web les seccions que fa la Marta. A principis de juliol vam parlar de política, ara hem parlat de dictadures, de règims totalitaris. A l'agost, amb en Màxim, ja veurem de què les fas, les seccions.
1: Parlarem de Palestina i de maquis, guerrillers i resistència, etc.
2: No sortim de la línia, eh?
1: No sortim, sí.
2: Marta Cava, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant aquest juliol. Aguanta fins abans de vacances, que ja,
1: sí,
2: bueno,
1: sí,
2: ho tens
1: queda
2: aquí a tocar.
1: Queda un beix.
2: Gràcies per venir, Marta.
1: A vosaltres.
2: Ens veiem.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Claudi Arcarons.
1: Per acabar el programa d'avui diumenge, l'últim diumenge d'aquest Tot és comèdia de juliol, sense acabó, no ho puc creure, però hem arribat fins aquí, parlem amb el grup La Publicitat.

0: del llit.
1: Bru Esteve, com estàs?
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Doncs molt ben acompanyat amb aquest so de fons.
1: Home.
2: Gravat en directe i que vam dir, farem una intro especial i ara entrarà la música. I fa així.
1: Subidón. Aquesta tarada,
2: és que
1: sí
2: que hi ha molta por,
1: de
2: l'avorriment, llavors s'ha d'anar canviant, s'ha de fer cada cop una cosa nova.
1: El tens
2: una mica
1: tu, que allò, ai, la monotonia...
2: Sí, no és ni de TikTok, perquè no he arribat entrat en el món de TikTok, però és molt de vell, això, realment.
1: No
2: el món de TikTok, no, sí que miro Reels, estic enganxat als Reels, però vull dir, crec que no és només això, sinó la cosa de, va, que vagin canviant les coses, que hi hagi... que demostrem una mica diversos registres a l'hora de fer música, i en aquest cas vam gravar una intro, és l'última cançó que vam fer, l'última que vam gravar, per tant, encara m'agrada i encara no n'estic cansat.
1: Encara no ha detingut aquella vergonya aliena.
2: Sí, aquella cosa de dir, ui, quan vam fer això, pobres, no en sabien.
1: Alguna sonarà que potser no t'agradarà tant.
2: Seguríssim.
1: En representació del grup que formeu amb en Víctor Jiménez, en Pol Guardiola i en Marc Gelabert, et solen deixar sola les

0: I cada cosa que fem és un... O sigui, estem fent el camí, se hace camino al andar. Doncs es fan grups en tocar. Sí, sí.
1: A més, veniu ara, em sembla, que se us dona bastant bé això de fer retiros com espirituals per gravar el proper disc.
0: Sí, hem fet una setmana... una setmana només, però és el que ens hem pogut permetre per gravar una idea de disc, diguem, i hem pogut avançar el que es pot avançar en una setmana, que és que no es pot fer un disc, però es poden fer algunes cançons, i hem avançat molt més que no m'imaginava, fins i tot, i molt més que no ens imaginàvem, perquè des d'una cançó que vam treure al gener, que es diu En un cop de genoll, i també aquesta, que és Sempre així, les ha produïdes el Marc Gelabert, que és el baixista del grup i que és també productor, i llavors ell ja té experiència com a productor, i vam dir, tu, si tenim aquestes dues coses, Marc, ara que som amics, ja, i que no podem dissimular-ho i no podem ni amagar les entrevistes, fes-ho tu, no? I ell va dir, és que em ve de gust i així m'ho sentiré més meu. Hi ha una part de producció també del Pol Guardiola, el guitarrista, llavors hi ha tota una cosa que és, ens ho estem fent molt més nosaltres i podem marxar una setmana i fer-ho i avançar molt més ràpid que no havíem fet amb l'EP, aquell que ens va costar una mica més.
1: I aquest intensiu, per tant, us ha jugat a favor, no? Tancar-vos una setmana tots junts i d'idees, de provar, de fallar...
0: Una setmana. 8 dies massa, ja.
1: Ja us canseu.
0: 8 dies ens hauríem barallat. Però no. Marxem sempre, ho deixem a dalt de tot.
1: Sí, eh? Sí. Això ho comprovarem. Tirem una mica enrere.
2: La llum que s'escampa intensa en el llenç monocrom. La sala deserta...
1: Bru, per què es comença un grup de música? O sigui, en el vostre cas, tu n'ets bastant l'incitador.
0: Sí. L'artífex, fins i tot.
1: Per això et toca venir...
0: Exacte, realment és això. No, perquè hi ha una pulsió creativa, diguem, que és una cosa individual, i llavors dius, va, què puc fer amb aquesta pulsió creativa? Doncs cançons, perquè m'agrada escriure i m'agrada més o menys cantar. Què passa? Que de les idees, fins que no es consoliden i no pugen una mica de nivell i es fan una cosa compartida, doncs tu sol no... O com a mínim jo sol no puc arribar-hi aquí. I gràcies a conèixer gent de tota la vida i gent que coneixia aquesta gent de tota la vida, vam acabar fent un grup i el grup no existeix fins que no hi som tots. És a dir, primer són unes cançons a l'habitació i això és la part que jo podia aportar. Ara, d'aquí a sentir una cançó com aquesta, que encara que sigui antiga, doncs encara em fa més o menys gràcia, sense encantar-me. No m'agrada tant com fa un any, però m'agrada prou i tots estem una mica amb aquesta sensació. D'entre les cançons de l'habitació fins aquí hi ha molts passos, hi ha molts instruments, hi ha moltes idees de tots, hi ha molts vetos de tots, de dir, home, aquí no. Retallar una estrofa perquè a l'habitació t'ho passaves molt bé, però entre tots, no, això
1: aquí
0: no s'aguanta.
1: No cola.
0: Això no s'aguanta. Llavors, així es fa un grup, començant amb algú, però entre tots, una mica.
1: I tots havíeu set nens d'anar allò a música extraescolar, tocar un instrument...
0: N'hi ha dos que sí i dos que no.
1: Tu i en Víctor aneu una mica més peixos. Es veu a la cara.
0: Sí, se sent fins i tot. Se sent a la gravació.
1: Se sent a la cara.
0: Sí. Passa això. Bueno, no hem anat a l'escola de música.
1: Passa algú?
0: No, home, no.
1: També es pot pujar a l'escenari sense haver anat a l'escola.
0: Al revés, hi ha una vida en l'error que no hi és en aquests... en l'acadèmia. Hi ha una cosa molt bonica
1: d'equivocar-se. L'acadèmia de
0: T, eh? Sí.
1: I tornant a això, o sigui, tots teníem aquestes ganes de fer alguna cosa, de fer alguna cosa junts, i em sembla que en alguna entrevista també ho expliqueu de que l'edat us apretava, de nens, és ara o mai, perquè ara encara fem com gràcia.
0: Però això hem dit, imagina't. No, si ho hem dit és
1: potser...
0: que és totalment veritat. És totalment veritat.
1: Potser t'acabo de ficar aquí, no era...
0: Una por d'aquestes de... Noi, t'estàs fent gran i a veure si ho admets. Sí, estic segur que ho hem dit perquè és una cosa que sentim i que també els dos que no havíem anat a l'escola de música som els que més pensem això, em sembla. De dir, ara encara cola que tu, com a passar l'estona, toquis la guitarra. Ara, d'aquí 5 anys no t'hi posis perquè et diran, a veure, noi, i el cotxet aquest que portes, què tal si et fixes amb això i no amb la funda de guitarra? Però sí, hi ha aquesta part i n'hi ha dos que ja tenien les seves coses. N'hi ha dos que ja tenien els seus grups.
1: Iglú, no?
0: Iglú, Marc Gelabert, i Vitara, i Segona Regional, en Pol Guardiola, que té 3 projectes ara.
1: Déu meu.
0: Un noi que té molt ben compartimentat el cervell.
1: Totalment concentrat en una cosa.
0: Una sola cosa. I justet. Diguem.
1: I també hi havia aquestes ganes d'escenari, ganes de públic, ganes d'això, de tocar per la gent i sortir una
0: realment
1: mica de
0: l'habitació.
1: Realment no. Gens, eh?
0: Gens.
1: Perquè tu passes una mica malament. Tu feies monòlegs, Bru Esteve.
0: Feia monòlegs i vomitava. No, m'agrada no. Dir-ho, això, en realitat, sembla. Sí, és veritat. No hi ha aquestes ganes d'escenari gaire. No.
1: No? Perquè en Víctor ho parlava a la Turra, aquesta obsessió pel jo i que ens veiem ara molt més que abans, no?
0: Sí.
1: Les cares, l'internet, les xarxes, tal.
0: Passa, no? A mi m'estan gravant, estic fent una entrevista
1: aquí,
0: i estic sent gravat.
1: sempre.
0: Passa això, no ho sé. En Víctor s'ho passa molt bé a l'escenari. No sé si li agrada, però com a mínim el veig molt lliure. I crec que tots plegats, a mesura que hem anat fent concerts i que estem una mica més rodats, quan ja ens sentim segurs sobre el material, diguem, o sigui, són cançons que hem treballat i que estem orgullosos de poder, doncs, traslladar això que fèiem a l'habitació, diguem, en un escenari. Aquí estem molt lliures i ens ho passem molt bé, i llavors agraeixes l'escenari, però no hi havia una idea prèvia de dir

0: ara vull un aplaudiment.
1: Ni amb els monòlegs et passava gaire.
0: No, amb els monòlegs era una cosa encara més científica, de dir, hi ha d'haver un riure cada 10 segons. Per tant, aquí, això no pot fallar, i si falla aquest acudit, he de dir el següent molt ràpid, perquè si no, o sigui, si no el vòmit serà davant de la gent. I això farà gràcia, això hi haurà un aplaudiment. Home, però vull dir, és l'últim recurs, no ho pots fer dos cops.
1: No.
0: Segon ve l'ambulància.
1: Sí. I, bueno, de fet, en Barry Bé ho deia en una entrevista, que li passava amb alguns artistes també aquesta admiració que es barreja una mica amb l'enveja de aquesta cançó l'hauria d'haver fet jo,
0: home,
1: i no l'he fet.
0: I tant.
1: Això et passa.
0: I tant.
1: Sí, amb quins, sí, sí, amb quines cançons et pot haver passat?
0: A mi em prohibeixen de dir a les entrevistes i en els concerts, ara hi ha un nom que no puc dir. Però hi ha una gent que, a més, són amics, diguem, que m'agraden molt, que he vist que han fet un boom d'aquests...
1: Comença per ella.
0: Bueno, tot comença per ella. Al final, la publicitat, etc.
1: És veritat, mira.
0: Però, vaja, que aquesta gent, doncs, hi ha coses
1: incitar.
0: Que fan... Sí. I, a més, també, al final, tothom fa cançons i alguna gent li va bé, i els que li van bé, doncs, fa molt de gelos. Però està molt bé.
1: Però gelos
0: és
1: bons,
0: fantàstic.
1: No?
0: Home,
1: perquè
0: i tant.
1: També si els fa servir com a motor.
0: I tant, sí, gelos de... perquè vaig a tots els concerts de lo bé que m'ho passo veient-los i, per tant, tinc gelos de gent com jo, de públic tan entregada, diguem. O sigui, són gelos de l'aplaudiment i de la reverència, gairebé.
1: Potser a algú li passarà amb alguna de les vostres cançons.
0: Sí, encara no.
1: Entenc, doncs, que de referents no en podem parlar, perquè ho tens vetat, però...
0: No, en podem parlar, sí.
1: Digui, pregunta obligatòria una mica.
0: Ah, no, les primeres cançons es van fer copiant els Strokes.
1: Directament.
0: Copiant el disc del 2020 dels Strokes, però després no s'assembla en res, perquè tant de bo, però no en sabem, i cadascú li va sortint una cosa seva. I hi ha una barreja d'estils molt curiosa dins el grup, en què a ningú no li agrada res del que li agrada el del costat. I acabem trobant una síntesi estranya en què aquesta cançó sona més a tu, aquesta cançó sona més a l'altra, i l'equilibri a mi m'agrada molt. O sigui, al final descobreixes coses pel camí i dius, això que semblava que no m'agradava, hosti, entenc el ganxo, entenc perquè a tu sí que t'agrada i perquè estem nosaltres junts escoltant això.
1: I et costa saber, a vegades, amb el teu estil? O us enteneu?
0: Clar, jo particularment de producció no en tinc ni idea i dic... O sigui, jo poso la veu, vosaltres l'efecte. I ja està, i me n'oblido. I a més, quan gravem, això també ho podem admetre, la guitarra que sona no és la que toco jo. O sigui, jo toco en directe una guitarra que ha gravat el Pol Guardiola, que és un guitarrista infinitament millor. Llavors, posa l'efecte que vulguis, i això també ho hauríem de treballar, perquè vull dir, tots plegats hauríem de poder-hi dir, però de moment, tu, Marc Gelabert, produeixes, doncs produeix tu. I si tu dius, això segur que t'agrada a tu, doncs jo et diré, i tant, sona molt bé, i a més... Bueno.
1: I de referents, parlem sempre, però d'antireferents, hi ha grups que dieu, nois, això mai, eh? Aquí mai.
0: Hi ha pors concretes, no de grups, sinó de... A mi, per exemple, m'agradaria que la veu tingui personalitat. Clar, la veu és una cosa que se sent molt, diguem, crida l'atenció. Estem fent unes cançons on la veu és el protagonista. I fa por que soni una cosa naïf, fa por que soni una cosa indecisa. Hi ha cançons que estan gravades que em sembla que si llegeixo bé sonaran d'aquí una estona, en què la veu em sembla que és molt tímida, que és una cosa que no saps ben bé on vol anar, no? I hi ha una cosa de la intenció a l'hora de cantar que trobo faltant alguns grups que m'agradaria que, com a mínim, a nosaltres no ens passés. Això, llavors, antireferents d'aquests. De maneres de fer, concretes, no de grups, en general.
1: Clar, i això també es va treballant cançó a cançó, no? Vull dir,
0: sí.
1: Tu també has anat guanyant confiança
0: exacte,
1: amb la teva veu.
0: Exacte, sens dubte. Llavors, també per això, les cançons que em grinyolen una mica ara, que són gravades fa un any i mig, és de dir, la cançó està molt bé, però no li fem justícia, perquè aquí la guitarra ha d'estar tocada amb més mala llet i aquí la veu, doncs, ha de ser un xuleta. I aquí, si vols ser seductor, sigues seductor, i si, en canvi, vols ser repulsiu, sigueu, però fins al final, i no et faci vergonya que després algú digui, aquí és repulsiu. Home, clar, era la intenció, però comprometa-t'hi.
1: Però hi penseu, amb això?
0: Sí,
1: que cada cançó tingui un punt diferent.
0: No necessàriament, sinó que la cançó et guia cap un lloc una mica. O sigui, no sé, aquesta que sona, que ara no m'agrada prou, està camuflada amb un efecte, perquè, mira, havia de ser una cosa més deixar d'anar i més despresa, no? I, en canvi, gravant, jo feia una veueta blanca i una veu una mica infantil. Doncs que no passi això, perquè la cançó no va d'això. No ho sé, si respon la pregunta.
1: Em sembla que sí.
0: Perfecte.
1: I s'han de tenir coses a dir per tenir un grup, Bru?
0: No.
1: Tu hi penses amb el que dius a les cançons i amb el per
0: què? Massa.
1: T'agòbia, eh?
0: Sí, aclapara molt això. Una mica torturadet.
1: Sí,
0: se m'ha dit. No. No, cada vegada menys i, de fet, gens. Per tant, més igual la resposta aquesta. Mira, si no t'agrada, més igual.
1: Passem, eh?
0: Sí. Una mica. Em sap molt de greu. Era una broma, això, sisplau, que no sembli que passo absolutament.
1: Un borde, però esteu, ho anirem escampant, tal.
0: No cal tenir gaire coses a dir.
1: No.
0: Hi ha una cosa molt maca d'escriure, que és que no s'acabarà mai les coses a dir perquè tot ho pots dir d'una manera diferent. O sigui, la gràcia de la literatura, diguem, és expressar una mateixa cosa amb paraules diferents, utilitzar, jo què sé, metàfores i símils i coses que expressin el que tu vols dir d'altres maneres. Llavors, com que hi haurà maneres infinites de dir una mateixa cosa, hi haurà sempre coses a dir.
1: A les cançons, per exemple, ara penso en la de Sempre Així, que és aquesta última,
0: sí.
1: Tu ets nostàlgic. Tens una mica de por que canviïn les coses, de voler-ho guardar, voler-ho empaquetar, allò...
0: És possible. És possible.
1: Passa.
0: I a més, les cançons rodonetes queden molt bé, em sembla. Principi, final, i llavors queda un moment preservat. Una mica un museu, no? O sigui, mosaïtzes els moments i són vitrines cada cançó. És veritat.
1: Maco,
0: sí.
1: Aquesta vitrina, no?
0: Sí, sí,
1: tu
0: sí.
1: Te les mires, les cançons, i és allò, ai, mira aquesta que...
0: No,
1: que
0: encara,
1: maco.
0: No.
1: Falta temps.
0: Home,
1: ja
0: sí,
1: any,
0: perquè
1: eh?
0: Seria... Sí, però vull dir, quan vas en un museu, si vas al MNAC, diguem, clar, t'impressiona perquè té molts anys. Sí, no ho sé, l'art contemporani encara em costa una mica.
1: Que hi hem d'entrar,
0: sí.
1: Sigui pel motiu que sigui, de voler fer un grup de música, vulgueu.

0: porteu un any de grup, més o menys.
1: Vinga, va, sí, direm això.
0: Uns quants concerts hi ha i festivals. Vau passar pel maig, pel recòndit, la Fònica, el Canti la Font el cap de setmana passat. Sí. Què tal els festis? Sensacions del directe, de coses a millorar, els punts forts, punts dèbils... N'heu parlat d'això?
1: Mira, hi ha una cosa que no sé si se'n parla gaire, perquè és molt amateur, que és que la gent que té un grup i que va fent concerts té un tècnic de so propi.
0: En Xavier,
1: per exemple. Hi ha gent que té un Xavier. Xavier de no sé quin grup.
0: No recordo ara.
1: I la gent porta el seu Xavier. Nosaltres no tenim un Xavier. Per què? Perquè un Xavier val diners. I un Xavier val feina, també. O sigui, és temps i diners, és tot plegat. I llavors t'has de centrar en aquesta cosa i has de dir, ei, jo vinc aquí de debò. I a vegades hem tingut algun problema, que és culpa absolutament nostra, de dir, depens de les proves de so del tècnic que aquell dia t'està veient per primer cop, que a més ha hagut de repassar tots els altres grups del festival, i algun dia hem tingut algun problema de dir, és que no tenim prou temps, perquè entre nosaltres, que no som prou bons, i tu que no ens coneixes, no estem trobant l'entesa i ens plantem al directe sense estar del tot còmodes. I aquesta inseguretat va pesant al llarg del concert i alguna vegada no ha sortit tan bé com ens agradaria. Tothom ens diu, des de fora se sentia perfecte, però quan et diuen això, desconfiem. Perquè des de dins, no. Importa des de dins i lo de fora ja ens ho pensarem. Ara bé, l'experiència en general és bestial, és molt enriquidora, és molt inesperada, o sigui, estem tenint molt més concerts que no ens mereixem, fins i tot, si fos un tema de mèrit.
0: Eh?
1: Clar, és que em costa molt separar la quantitat de gent que està fent cançons, i cançons bones, de la sort que estem tenint. I llavors és una cosa que penses, ostres, no és que no ens ho mereixem, clar que ens ho mereixem, estem treballant i a més són bones cançons, i si som és per algun motiu, no? Però sorprèn, no deixa de sorprendre, i per tant és una cosa també molt... que s'ha d'anar agraint, no s'ha de...
0: I disfrutant, també, no? Vull dir que tampoc us hi heu de trencar tant el cap si heu tingut aquesta sort. O sigui, és veritat que aquí a vegades parlem amb grups del que costa, no?, entrar en aquest circuit artístic, el que costa que te programin, i vosaltres, ostres, és sorprenent amb el poc temps que porteu, la mà de feina que heu fet.
1: És així.
0: I el motiu, això és allò, bons repres, també a vegades un cop de sort, bona música, o sigui, és com aquesta fórmula que també...
1: Clar, hi ha moltes coses. Per una banda, nosaltres vam entrar a Indian Runners, i Indian Runners és un segell d'aquests que té un nom i té una història i té una filosofia, llavors suposo que això ha ajudat per una banda. Després, que som un grup que ve de gust entrevistar, som uns grans entrevistats.
0: A tu, bàsicament, perquè altres...
1: Bueno, mira, al final
0: t'ho han dit, eh?
1: No, però més enllà d'això, que em sembla que no és mentida del tot, que és que hi ha un hàbit de parlar en públic, és a dir, jo m'he dedicat a això, el Víctor, bateria també s'ha dedicat a això, el Pol i el Marc tenen rodatge en els seus grups, i llavors hi ha una cosa d'experiència en diversos fronts del que és un grup de música, que ens surt més o menys bé.
0: Que no veniu tan vers.
1: No venim vers amb això, no, i llavors, doncs a vegades hem anat de xulos, quan anava de xulo és una mica agosarat i et suma punts, a vegades ens hem fet els modestos quan et suma punts això, i a vegades hem estat modestos, també, de tant en tant, però, bueno, hem caigut en gràcia de moment, també és veritat que estem molt lluny d'estabilitzar-nos i que simplement hem tingut una arrencada doncs més afortunada que moltes arrencades, però vull dir, crec que la gent que es queixa de com de difícil és entrar no és per entrar en el lloc on som nosaltres, és per fer un pas més que encara hem de demostrar que hi podem ser i hem de tenir la sort de poder-hi ser, em sembla.
0: Pot ser? Pot ser. Creus que sou el grup de moda?
1: O una mica... No, per l'amor de Déu.
0: A Barcelona?
1: No.
0: Tu diries que no. Barcelona
1: a Vic,
0: Mercat de Música?
1: Ah, mira, ara que ho dius. Mira, que bé lligat.
0: Aniríeu al mercat, escolta.
1: Anirem al mercat, fa molta il·lusió.
0: Aquí sí que es nota aquí el pas de professionalització, no?
1: Sí, és que aquí hi ha hagut una part que també m'he deixat de dir, però que ens ajuda molt, que és el projecte Acceleradora, que és una cosa que ens van donar fa un parell de mesos, que és precisament, crec que la paraula era professionalització, és a dir, agafar un grup d'aquests verdet i, no sé, fer-lo florir una mica, no? Entenc que és l'analogia, doncs agafar un grup verdet i que surti la flor al llarg d'un any, ens hem d'acompanyar amb això i passa per tocar la FIM de Vilaseca, que és una fira d'aquestes que hi ha molts programadors, i tocar al Mercat de Música Viva de Vic i una ajuda de Cases de la Música, i llavors tots plegats ens estan ajudant també això, a avançar tan ràpid i a professionalitzar-nos com nosaltres deixem fer també.
0: Al final sereu el grup més escoltat del món mundial, o no?
1: Espero que sí, o sigui, seria l'objectiu. Sí, ho hem fet estrictament per un tema material. O sigui, a banda de sadollar l'ego, ens agradaria cadascú comprar-nos un parell de pisos o tres.
0: Bé.
1: O 12.
0: Sense especular. No. Ganes d'especular, veig aquí.
1: Sí,
0: mica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ens hem fet músic a Catalunya per especular.
0: És una gran jugada.
1: Sí. I a veure com surt. Diuen que ara el mercat immobiliari està per això.
0: Home, es veu
1: crec
0: que sí.
1: Crec que el problema són els guitarristes, em sembla que és.
0: Bruce Teva, moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A la propera, porta els teus amics,
1: escolta'm. Sí, sí, sí, és que no han volgut. No han volgut ells, però ja insistiré.
0: El grup de la publicitat, escolta'm, Bruce Teva, merci.
1: De moda.
0: De moda, estudiant.
1: Adéu.
2: Un dissabte ennuvolat de menjar sobrant a taula.
0: I nosaltres ho deixem aquí, però ara sí que sí, jo us deixo. Ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes setmanes. Ens ho hem passat molt bé, la veritat, i espero que vosaltres també ho hagueu disfrutat una mica almenys. Gràcies a tots els que heu passat pel programa d'una manera o d'una altra, i no patiu, que això continua amb en Màxim Castillo, torna el jefe, us quedeu ben cuidats, i que passeu un molt, molt, molt bon estiu. Dani Puntiprats i Lluís Colomer, el control. Visca la cultura, visca el Tot és Comèdia. Un petó, que vagi

0: tots l'espectacle.
1: Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons. SER Tarragona, Ràdio Reus.
2: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
3: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
4: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
3: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
5: Viu la màgia dels millors tributs a l'Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
6: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I.
7: Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de
8: Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete.
9: Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat.
10: Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
11: Amb la col·laboració de Cris Joan Assegurances. Primer assessorem i després protegim el que tu més valores.
12: I tu em fas anar.
13: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
14: Només penso en tu.
13: Referents amb tu.

0: 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: Hola, buenas tardes. 77.000 hectáreas. Ese es el dato que acaba de actualizar Protección Civil sobre el macroincendio que afecta a las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. Son también casi 100.000 las personas afectadas entre evacuados y confinados. Además, el rey Felipe VI está visitando un polideportivo de Madrid donde se acogen desde hace varias noches a cientos de vecinos. De hecho, acaba de atender a los medios. Desde allí, el monarca ha elogiado la ejemplar, dice, coordinación entre todas las administraciones para hacer frente a los incendios. La visita de la Casa Real de Felipe VI y de la Reina Letizia simboliza la magnitud de la catástrofe.
2: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen mensaje. Cuando vemos que unido se puede afrontar cualquier riesgo, es el mejor mensaje para todos.
3: Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten. A la vez están muy agradecidos, eso lo han repetido muchísimo, con cómo les están cuidando y atendiendo aquí. Todos los servicios de emergencia, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están verdaderamente agradecidos, así que escucharles con atención. Es importante.
1: Unas horas antes, el presidente del gobierno se desplazaba al otro punto de la catástrofe. Pedro Sánchez, desde el puesto de mando en la provincia de Ávila, anuncia que su gobierno aprobará el próximo martes las ayudas extraordinarias que se destinarán a las zonas arrasadas por el fuego.
4: En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, aprobaremos el Real Decreto Ley para calificar zonas gravemente afectadas por emergencias de Protección Civil los incendios que, por desgracia, están asolando.
1: Declaraciones desde el puesto de mando avanzado en Ávila, donde está nuestro compañero Alex García. Adelante.
5: Buenas tardes. El incendio continúa activo, aunque la última noche ha sido de las más positivas desde que comenzó el fuego el pasado miércoles. Miles de personas evacuadas, más de 20.000 hectáreas calcinadas y un desastre ecológico sin precedentes en la provincia de Ávila son las consecuencias más graves, además de daños económicos cuantiosos que habrá que evaluar cuando todo esto acabe. Durante toda la mañana ha sido intenso el trabajo de las cuadrillas terrestres apoyadas por los medios aéreos. El objetivo es frenar el fuego y evitar que avance más, aprovechando el descenso de las temperaturas y que el viento no ha soplado con excesiva fuerza hasta el momento. Todavía quedan horas de mucho trabajo por delante para sofocar este incendio si las condiciones son favorables. El martes, en el Consejo de Ministros, se aprobará el Real Decreto Ley para declarar zona gravemente afectada al espacio dañado por las llamas.
1: Ávila, Madrid y Toledo son los puntos de atención ahora mismo. Como decimos, hay casi 100.000 personas afectadas. Francisco Martín y José Pablo Sabrido, delegados del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, respectivamente, desde ese puesto de mando en Navalcarnero, en Madrid.
6: Somos optimistas porque el extraordinario esfuerzo que se está realizando está dando resultado.
7: Sí, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de que en estos momentos hay más de 35.000 personas que continúan evacuados y más de 20.000 personas que continúan confinados.
8: Hablo de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera. Hay 11 municipios afectados, que son los del Valle del Tietar, Buenaventura, Santargada y La Islesuela, y luego hay 8 en la Sierra de San Vicente.
1: Mientras la situación evoluciona, parece que evoluciona favorablemente en pleno centro de España. En las últimas horas, en la Comunidad Valenciana, un incendio se ha descontrolado en la provincia de Vall d'Uixó, en Castellón. En la provincia de Castellón hay 16.000 personas evacuadas, 16 municipios afectados y las hectáreas quemadas superan las 4.000. Nos vamos a Castellón. Jaume Maicas, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Desde el puesto de mando avanzado en la Vall d'Uixó, es uno de los 16 municipios afectados por el incendio que en estos momentos sufre la provincia de Castellón. Hay 16 municipios afectados, 16.000 personas evacuadas que han pasado esta noche en pabellones de localidades que están alrededor de la zona afectada por el incendio. El perímetro afecta alrededor de unos 40 kilómetros. Eso es lo que está complicando en estos momentos las labores de extinción, especialmente en la zona de Artana, uno de los municipios pegados a la Sierra de Espadán. Es uno de los parques naturales de la provincia de Castellón más extensos. Zona escarpada que también está dificultando las labores de extinción por parte de los bomberos. Y sobre las causas, de momento la delegación del gobierno ha apuntado que son no naturales, pero no hay detenidos ni investigados.
1: Pendientes, por tanto, del tiempo que va a ser clave en las próximas horas para apagar o poder controlar por lo menos el fuego. Después de unos días de tregua, las temperaturas vuelven a subir. Completamos el mapa de tiempo con la meteoróloga Nuria Seró. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. A lo largo de esta próxima tarde, aún el viento dejará rachas que podrán alcanzar los 30 kilómetros por hora en el centro peninsular. No será hasta la noche y madrugada cuando el viento dejará rachas entre unos 10-20 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas no son favorables en la Mai Zuixó. Por un lado, el viento y por otro, que la atmósfera ayuda a que haya movimientos verticales, que ayuda a que haya esos corrientes ascendentes dentro del incendio. El humo del incendio de la Mai Zuixó llega hasta la Costa Brava y el humo de los incendios de Ávila, Madrid, llega a Toledo, incluso a la región de Murcia y buena parte de la Comunidad Valenciana está velada por el humo. Una jornada esta tarde marcada por las tormentas fuertes en las comarcas de Barcelona, Girona, también en Mallorca, y tenemos bastante nubosidad en el extremo norte peninsular. En el resto, sol con unas temperaturas en general más altas que ayer y mañana volverán a subir. Y es que esta próxima semana regresa el calor extremo. A partir del martes regresan esas temperaturas de 40 grados y también las noches tropicales.
1: Y en deportes, tras tres semanas de competición, el Tour de Francia llega a su última etapa. Borja Cuadrado, buenas tardes.
11: Buenas tardes, hoy va a finalizar el Tour de Francia 2026, el que va a coronar a Tadej Pogačar como campeón. Va a entrar el esloveno en la historia, consiguiendo su quinto Tour de Francia. Va a igualar a los mejores de siempre, los únicos con cinco triunfos en los Campos Elíseos: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y nuestro Miguel Indurain. Una última etapa de 88 kilómetros por el centro de París. A eso de las 8 menos cuarto de la tarde, Pogačar conquistará oficialmente su quinto Tour de Francia.
1: Hora 14 y 6 minutos. Seguimos.
0: Hora 14. A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14.
12: Què tal? Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error en les mostres de l'informe PISA.
13: Té tot el meu suport, la consellera.
12: Niubó compareixerà demà a la tarda al Parlament. Ho farà després de les peticions que van registrar Junts i el Partit Popular a la Cambra Catalana, i és que són múltiples les crítiques del món educatiu. L'última arriba per part de les direccions de l'educació pública, que asseguren que l'error en la mostra catalana és devastador. S'ha restablert la circulació de les tres línies de rodalies tallades des de dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Parlem de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir a la tarda. Des de llavors, Renfe va començar a fer marxes blanques per verificar que tot estava correcte, i aquest matí s'ha restablert el servei, això sí, amb una limitació de velocitat. I avui que es manté l'alerta per risc elevat d'incendis, de fet hi ha 115 municipis de 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal, tornarem a les Gavarres, al parc del Baix Empordà, que fa un mes va cremar. I tornarem amb en Carles Couso, que ha pogut comprovar que comencen a sortir els primers brots verds, i també analitzarem quants incendis que portem aquest estiu han sigut provocats. Ara us ho expliquem. I abans de detallar tota aquesta informació, mirem al cel amb la Núria Saró. Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. El fum de l'incendi de la Vall d'Uixó està arribant a Catalunya i sobretot es pot observar al litoral de la Costa Brava. Una jornada aquesta tarda que vindrà marcada també pels ruixats, especialment tres comarques de Barcelona i de Girona, que poden ser intensos. El mestral i la tramuntana es deixen notar i, de fet, demà continuaran, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Avui les temperatures són una mica més baixes que les d'ahir, però atenció, que això s'acaba demà. Tenim per davant una altra setmana marcada per la calor. Les temperatures aniran pujant els pròxims dies i, de fet, tenim per davant una setmana càlida i també amb poques precipitacions.
12: Gràcies, Núria. Recordem que Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat per possibilitat de fortes pluges. Per això demanen precaució. Són aquests els titulars més destacats d'avui. Amb Dani Puntiprats a la tècnica, escolteu l'Hora 14 a SER Catalunya. El saluda Laura Pons.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que l'error en les proves de l'informe PISA és tècnic i tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Diu que li manté la confiança.
13: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
12: Ho deia Illa des del Vietnam. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament. Ho farà després de les peticions que van registrar Junts i el Partit Popular a la Cambra Catalana, i és que són múltiples les crítiques del món educatiu. L'última arriba per part de les direccions de l'educació pública. Pau Puig, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Asseguren que l'error en la mostra catalana és devastador, que una cosa són els errors administratius, altres són els errors tècnics, i després diuen literalment en un comunicat: hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització també lamenta que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions, que se n'han assabentat per la premsa, i critica que se'ls senyali com a responsables d'un problema que va més enllà del seu àmbit d'acció.
12: Ja s'ha reestablert la circulació a les tres línies de rodalies tallades des de dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Parlem de les línies R2, R2 Nord i R11. Gemma Parellada, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, Laura. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir a la tarda. Des de llavors, Renfe va començar marxes blanques per verificar que tot estigués correcte, que no hi haguessin desperfectes. Unes marxes que, recordem, el maquinista fa amb els trens sense usuaris per garantir la seguretat de la circulació. Finalment, aquest matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
12: I a més d'aquesta limitació de velocitat, Gemma, Adif diu que mantindrà actiu el monitoratge de la zona mentre segueix la investigació tècnica per esbrinar les causes de l'esvoranc.
16: Per estabilitzar el terreny s'han fet servir 365 metres cúbics de formigó i gairebé 2.000 metres cúbics de morter. I és que calia omplir un forat de gairebé 20 metres. Ara cal investigar què és el que el va causar. Sospiten que l'accident podria tenir a veure amb l'aqüífer del Baix Besòs.
12: Per cert, que Salvador Illa, també des del Vietnam, se li ha preguntat sobre aquest accident, el de Montcada i Reixac. El president reivindica les obres que s'estan fent ara mateix a Rodalies. Argumenta que si hi ha accidents és perquè s'estan movent les coses.
13: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública de moment a Catalunya. Com feia anys que no vèiem, per això, entre altres raons, no hi havia accidents. Per tant, nosaltres seguirem fent una aposta ferma per millorar les infraestructures i posar els màxims estàndards, evidentment, per evitar que hi hagi incidències d'aquest tipus.
12: Tot i els ruixats de les últimes hores, es manté l'alerta per l'elevat risc d'incendi, sobretot a l'interior de l'Ebre, a Tarragona, a Ponent i a la Catalunya central. De fet, hi ha 115 municipis de 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal. Per això, hi ha tancats també diversos parcs naturals a Catalunya, com la Serra del Montsant, el Massís de les Muntanyes de Prades o els Ports de Tossa. I volem per aquí i mirar enrere, perquè avui fa pràcticament un mes de l'incendi de les Gavarres. Un foc que va cremar 2.200 hectàrees i va afectar a una vintena de cases.
0: Hora 14.
12: A la zona on hi dominen ara els troncs negres i el gris de la cendra, ja comencen molt a poc a sortir alguns brots verds. Hi ha anat en Carles Couso.
17: La carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, és on el 3 de juliol va començar l'incendi de les Gavarres. Aquells dies no hi podíem circular, ni periodistes ni veïns. Estava reservada exclusivament per bombers, agents rurals i ADF. Ara, als dos costats de la carretera, el negre domina el paisatge i l'olor ha cremat encara dura. La nota de color, de fet, la posen els mallots dels ciclistes.
18: We're from the United States, California.
17: Ciclistes, o també les matrícules dels holandesos, grogues, que mòbil en mà graven el paisatge calcinat.
19: Jo porto aquí a Catalunya 38 anys. Val. Amb la parada del suro porto ja 23 anys.
17: En Mohamed fa més de 20 anys que treballa al bosc. És pelador de suro. Abans de les Gavarres n'hi havia centenars com ell. Ara cada cop n'hi ha menys.
19: Suro resistent. Per exemple, si hi ha foc aquí, es cremaria el pi, però el suro sí que queda negre, però i això es queda cremat, però l'any que ve, per exemple, això torna a brotar.
17: En Quim Gubau és tècnic i gerent del Consorci de les Gavarres i ens confirma el que diu en Mohamed.
20: Depèn de la intensitat amb què hagi passat el foc, doncs s'ha cremat més cap o menys, però sota, veieu, suro.
17: Que no té aquest color cremat.
20: Que encara no s'ha cremat. Llavors, si encara queda una part de suro que no s'ha cremat, vol dir que en principi a l'escorça interior, a la capa mare, que és on la part viva de l'arbre, no haurà arribat el foc. Per tant, aquests suros que no s'havien pelat recentment, com aquest, que aquest no s'havia pelat mai, doncs segurament el més probable és que aquest suro en poc temps vagi revoltant de capçada i es pugui recuperar conservant tota la part aèria que hi ha.
2: Clar, de fet, el cremat, Quim, és molt superficial, no? Perquè has trigat poc en veure el color.
20: És que aquesta és la funció del suro en l'arbre. Vull dir que és un arbre que evolutivament està preparat per sobreviure al foc. En canvi, clar, els dines o roros com aquests que veiem aquí, clar, si han quedat molt tocats, realment la part aèria sí que haurà mort, perquè tots els vasos conductors hauran col·lapsat, no té aquesta cala protectora, i llavors tota la fusta que hi ha actualment s'haurà de treure i deixar que rebroti de soca.
17: El CREAF ha calculat que un 60-65% del que ha cremat a les Gavarres és suro. Això ajudarà a que aviat el verd vagi tornant a tenir l'espai cremat.
20: De fet, totes les espècies que veiem aquí, cadascuna a la seva manera, està acostumada a sobreviure d'incendis. El suro, amb la capa aquesta que dèiem protectora, que permet que sobrevisqui tota la part aèria, fins i tot. Les alzines, roures i altres rebrotadores doncs, tenen la capacitat de rebrotar de soca. Per tant, l'arbre sobreviu. I els pins o altres coníferes tenen la capacitat de que les seves llavors sobrevisquin en el foc i germinin altre cop. Per tant, totes aquestes espècies que podem veure aquí, tant els pipinyer com els dines, roures o els suros, com a espècies i continuaran sent després del foc.
17: L'incendi va afectar massa forestal, 20 cases, però també animals. A la zona cremada no hi veiem pràcticament cap ocell. De fet, l'únic que sentim són grills, ocells, cap.
20: Ocells segurament són els que pitjor ho han passat en el sentit en què encara moltes espècies estaven en època de cria. Per tant, encara hi havia molts polls del niu, el trenet de jaió, o polls que encara no volaven per si sols, i pot haver-hi hagut mortalitat de moltes espècies d'ocells forestal en aquest sentit.
17: La setmana que ve el govern es va comprometre a anunciar els diners que destinarà als programes de regeneració i millora de la gestió del massís de les Gavarres. També segurament subvencions per a propietaris. La feina a partir d'ara serà veure com va creixent el verd i, a més, també retirar arbres morts, que no siguin en el futur combustible per a pròxims incendis. Al mateix temps, també van notar, durant l'incendi de les Gavarres, que faltaven dipòsits d'aigua i segurament arreglar algun camí més.
12: Va ser un incendi al cor de la Costa Brava, al Baix Empordà, i precisament aquí, al Baix Empordà, hi ha preocupació entre els alcaldes de la zona per la quantitat de gent que hi arriba a l'estiu. Un d'ells és l'alcalde de Platja d'Aro, un dels pobles que més multiplica la seva població d'hivern a estiu, quan arriben aquests mesos d'estiu, i admet a Ser Catalunya que la Costa Brava està saturada. Maurici Jiménez, del PSC, considera que els pobles de la zona han de fer una reflexió conjunta sobre si realment cal promoure o no que hi vagi més gent a l'estiu, Carles.
17: Un Maurici Jiménez que, sobretot, es fixa en els visitants d'un dia. Explica que de les 150.000 persones que poden estar a Platja d'Aro un 15 d'agost, unes 70.000 arriben i marxen el mateix dia.
21: Els que vivim tot l'any i participem per la via de taxa i per la via impositiva. Els que tenen segona residència participen per la via impositiva. Els que van a l'allotjament turístic, al càmping, a l'hotel, a la pensió, participen per la via impositiva a través de la taxa turística. El visitant dia com participa? Aquest no participa.
17: Defensa, fent un símil amb el que es paga pel forfès quan es va esquiar, que s'ha de trobar la manera de cobrar els visitants de dia.
21: A mi m'agradaria que la gent que pogués venir disfrutés no només a l'estiu, no fes un consum de 7 hores i empleéssim tots els pàrquings al matí per deixar-los buits a la nit.
17: L'alcalde diu no tenir la fórmula clara per tota la Costa Brava, però que a Cadaqués posar una barrera i dir que no hi pot entrar mai gent els ha anat bé.
21: Hi han hagut decisions valentes a la Costa Brava, Cadaqués ha tancat accessos a les Gavarres les hem tancat per reduir l'ús intensiu d'algunes zones. Em sap greu, però jo crec que hem de continuar per aquesta línia. És l'única manera que tinguem el turisme que volem.
17: Argumenta que no s'atura més el poble quan ja està a rebentar i que, a més, provoca fluxos de gent a altres pobles propers.
21: Fa molt temps que parlem de qualitat per sobre de quantitat i la gent s'equivoca quan pensa que diu no, parlem de qualitat perquè voleu gent en calés. No. Parlem de qualitat perquè parlem de gent que no faci un consum intensiu del nostre poble.
17: Jiménez demana, més enllà d'una reflexió conjunta de tots els pobles de la Costa Brava i compartir dades entre ells, una reflexió com a país sobre l'època en la que fem les vacances.
21: Hem de tocar una cosa que és molt complexa, que és el calendari escolar. Mentre seguim tenint 2 mesos de vacances a l'estiu, el 80% de la gent farà les vacances a l'estiu. Bueno, significa que tens 8 milions de persones que se't mouen en 2 mesos. Clar, això és saturació.
17: Mentrestant, però, Laura, si algú ens està escoltant mentre intenta trobar pàrquing a Platja d'Aro, si en troba, que ho tindrà difícil, s'haurà de rascar la butxaca.
12: Gràcies, Carles. Sí, pagant Sant Pere canta. Ànims a tots aquells que estiguin fent voltes o buscant pàrquing ara mateix a la platja d'Argo o qualsevol altre poble de la Costa Brava. El de les Gavarres va ser un incendi que va provocar que un treballador amb una radial, mentre feia tasques de manteniment a les carreteres, de fet, ara aquest incendi s'està investigant judicialment la responsabilitat de l'incendi, de si és del treballador, si és de l'empresa, però sigui com sigui, sàpiguen que només un de cada 10 incendis iniciats a Catalunya aquest estiu ha començat per causes naturals. Per això avui ens volem fixar en l'origen d'aquests incendis i si és o no piromania, perquè aquesta és la principal causa dels incendis. Ens ho explica la Gemma Parellada.
3: Ja sigui per accident, negligència o de manera voluntària, nosaltres, els humans, som a l'origen del 90% dels focs que cremen al nostre territori. Ara es propaguen molt ràpid degut a les condicions meteorològiques extremes, però la primera guspira és gairebé sempre a les nostres mans. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos d'agents rurals.
4: Amb el que portem d'estiu, un 9% han estat per causes naturals, per llamps. Per accidents seríem amb un 21% dels incendis. Negligències, doncs, estem a un 26%, sobretot per l'ús de material pirotècnic i llançament de borilles. Intencionats estarien sobre el 16% i un 27% dels incendis amb investigació.
3: Els agents rurals són els encarregats d'investigar les causes dels incendis.
4: La mitjana d'incendis intencionats dels últims anys a Catalunya està sobre el 25%.
3: És a dir, un de cada quatre és intencionat. I avui hem volgut posar el focus en la piromania, perquè, tot i que no tots els incendis provocats els han encès un piròman, sí que és cada vegada més freqüent.
4: La immensa majoria dels incendis intencionats responen a persones que tenen problemes de salut mental. Avui, a buscar altres motivacions són molt estranyes. Si hi hagi una motivació econòmica, doncs, pràcticament ja no es dona, perquè sobre terreny cremat, doncs, no es pot fer ni edificar ni fer canvis d'ús del terreny. Són anecdòtics als incendis intencionats per alguna causa d'aquest tipus.
3: I la piromania està descrita com a malaltia mental.
22: S'inclou dins del trastorn de manca de controls d'impulsos, similar, per exemple, a la cleptomania.
3: El doctor Narcís Cardoner és el cap de servei de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau.
22: És un impuls irresistible, no treu que la persona sigui conscient de que el que està fent és un delicte, no? En molts casos ells expressen aquests sentiments de culpabilitat, aquest retret que es fan cap a ells mateixos, i una cosa molt objectiva és que molts d'ells activen els sistemes, diguem-ne, de bombers, no, el 112, per exemple, per poder solucionar el que han fet, no? Perquè aquesta acció respon a un impuls que pareix ser irrefrenable de poder controlar.
3: És a dir, el piròman, el malalt, no crema per fer mal, tot i saber que en fa.
22: Crec que és molt important pensar-ho, perquè moltes vegades hi ha persones que fan ús del foc com podria fer ús d'un altre tipus d'artefacte o d'acció per fer mal, no? En aquest cas no és això, sinó que és el foc és el que genera aquesta fascinació i aquest impuls irrefrenable per provocar-lo.
3: Però el doctor explica que està molt poc estudiada, que és difícilment detectable i, per tant, difícil d'aturar.
22: Són persones que moltes vegades conviuen amb aquesta situació, que no és una situació que pugui ser explícita, que es pugui veure clarament, hi ha aquesta idea, aquesta fascinació que moltes vegades podries detectar de la persona per tot el que té a veure amb el foc.
3: Durant el que portem d'any a Catalunya s'han detingut 4 persones per provocar incendis forestals. Les condemnes per aquest delicte poden arribar als 20 anys de presó.
0: SER Tarragona, Ràdio Reus.
23: Crea espacios felices con Toldo Serrano. Conéctate ahora a tu toldo o pérgola con un 50% de descuento.
24: Toldo Serrano. Viste el interior. Vive el exterior.
23: Encuentra tu tienda más cercana en toldoserrano.com.
25: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: Són les 2:24. Avui, a l'hora 14, una nova píndola sobre arquitectura. Avui parlem d'arquitectura feminista i també d'urbanisme amb perspectiva de gènere. Pau Puig, explica'ns de què parlem avui.
1: L'arquitectura feminista és una posició feminista vers l'arquitectura, un procés que es basa en buscar la igualtat als espais, fer carrers il·luminats, espais vius i segurs, amb visibilitat accessibles, on tothom s'hi senti còmode. En parlem amb Zaida Mushi, arquitecta i urbanista, especialista en perspectiva de gènere.
2: I la seguretat, la primer, és quan s'aconsegueix amb que hagi gent diversa al carrer i que passin coses diverses, que hi hagi activitat a les plantes baixes, que hi hagi comerços, no? És una ciutat que està plena de tanques i de reixes, no és segura encara que posis llum.
1: Un altre dels objectius és posar en valor les dones que han fet arquitectura, sobretot que sovint estan infrarrepresentades. Des de finals del segle XIX, les dones arquitectes comencen a reflexionar sobre aquest concepte. No és fins als anys 90, però, quan s'assenten les polítiques i l'urbanista Eva Kael crea un espai dedicat a fer polítiques urbanes feministes a la ciutat de Viena.
2: Ens va fer durant 30 anys molts projectes pilots de diferents escales amb perspectiva de gènere feminista. Barris, rehabilitació de barris, nous barris, habitatges.
1: Mushi explica que a la ciutat de Barcelona s'han començat a fer projectes enfocats a aquesta arquitectura, com les superilles de Consell de Cent o el Poble Nou.
0: I aprofitant que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial del Cervell, us expliquem que ha estat identificada una peça clau de la fertilitat. Són unes cèl·lules immunitàries que resideixen precisament al cervell, el nostre òrgan més complex. Ens ho explica la Susana Ruiz.
3: L'estudi impulsat per la Fundació La Caixa ha descobert que aquestes cèl·lules immunitàries del cervell regulen les neurones de la fertilitat a través d'una proteïna anomenada RANC. La troballa obre la porta a futures aplicacions clíniques, tal com explica la directora de la recerca, Eva González.
4: Yo creo que el descubrimiento es pertinente a nivel de diagnóstico también, ¿no? Porque hay muchos problemas asociados a la reproducción o a la fertilidad, cuya causa no está clara, y esto abre una nueva vía de un biomarcador a investigar, si realmente puede haber cambios en la proteína RANC o demás.
3: A més, plantegen noves vies de recerca, ja que aquestes cèl·lules immunitàries estan implicades en moltes malalties que es regulen al cervell, des del càncer i les metàstasis cerebrals fins a l'Alzheimer o al Parkinson. Segons González, hi ha la possibilitat que la mateixa proteïna RANC estigui regulant aquests processos que fins ara no s'havien estudiat.
0: Gràcies, Susana Ruiz. Donem ara un cop d'ull als esports. We'll be right back.

0: El Barça femení ja fa oficial la seva tornada, la de Martina Fernández. Ens ho explica tot plegat la Sier Chávez. Què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. La central empordanesa, 21 anys i formada a la Masia, torna a casa després d'una temporada i mitja a l'Everton, on s'ha consolidat com a titular. El club laurana ha executat l'opció de recompra que es va reservar quan la va traspassar l'estiu passat i aquest curs Martina ha disputat 27 partits amb 2 gols i 2 assistències. D'altra banda, qui començarà la pretemporada amb un pla personalitzat és Aitana Bonmatí. La migcampista continua arrossegant molèsties al turmell i ha deixat clar que la prioritat és recuperar-se del tot.
2: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc.
1: Una Aitana que començarà doncs la pretemporada amb un pla individualitzat i ho farà en un Barça molt renovat que continua reconstruint una plantilla marcada per les nombroses sortides d'aquest estiu.
3: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: quan tu...
1: Anem acabant, però abans cal recomanar-vos un pla per aquesta nit, un pla amb sopa de cabra que actua al Festival Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols, a Girona. Marxem amb aquest Boig de la Ciutat.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: El 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, els 40 i els 40 Clàssic, al Festival Jardí de la Boella. Abans dels concerts, el ritme i la música ho posem nosaltres. Tots els èxits dels 40 de la mà de l'Adrià Ortega i només els teus números 1 dels 90 i 2000 dels 40 Clàssic amb el Sergi Sánchez i Adrià Soler. 31 de juliol, 1 i 2 d'agost, Festival Jardí de la Boella, a només 10 minuts de Tarragona i Reus.
2: Viu la màgia dels millors tributs a l'Oreja de Van Gogh, Michael Jackson i Elton John en un entorn únic. Del 31 de juliol al 2 d'agost gaudeix del Festival del Jardí de la Boella amb concerts d'obertura, DJs dels 40 i zona gastronòmica a 10 minuts de Tarragona i Reus. Compra les teves entrades a laboella.com. Festival del Jardí de la Boella. Que no t'ho expliquin.
3: Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I.
4: Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete.
3: Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat.
5: Amb el suport de l'Ajuntament de Salou.
6: Humor. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
7: Estamos en modo avión.
8: Ningún problema.
7: ¿Cómo?
6: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.